0: després sí que n'hi havia, tal vegada per necessitat també, no? Que allò era un medi de posar posar peixes, en aquest cas, a la taula, no? Pescadors doblades, llavors, pescadors de canya, n'hi havia bastants, sí, sí. On anàvem a pescar, ara està barrat per entrar a l'heretat d'Estuc, després no, després podíem passar perfectament i anàvem a tota la costa aquesta de l'heretat d'Estuc, Torrenova i Trabaluges i tot això fins a la Mitjana. I l'altra part aquí més a prop, cap a Son Bou, via Tàlies i Sant Adeodato, sí, que via les pesqueres. Sí, i bàsicament era això, amb bicicleta per anar allà baix i per anar aquí, també amb bicicleta, m'ho movíem amb bicicleta, però sí, hi havia bastants pescadors d'allò, de canya.
1: Allò guanyava poc, dependent del que agafes. Si no agafes llagostes, per allà guanyava poc. Però jo em vaig desembarcar per això, que fuat, era mal criat, ja m'ho van dir, a la barca que pescava, que era l'ou, el nom seu, eren dos germans. Diu, no hi cabràs de temporada, i així va ser. Vaig fer un mes i vaig dir, no hi vaig fer jo amb ell, perquè en vez de Josep fotia, anava de que ha rebentat aquell dia de pujar a xerxa i ell no m'ajudava gens. I vaig dir el dissabte, dimarts vaig dir al patró, dic, jo me'n vaig. Sí, xerxes. I a mans un trem, posàvem dos a la popa de la barca, agafàvem el cacet, pujàvem les xerxes, i jo feia una abraçada, i aquell tens costat i feia una altra abraçada. Però quan l'agafes, que l'agafes tu, com que la tens, ja fa una miqueta i l'ajudes. I aquell m'ho dava, i per això dic, ja va tenir raó, de l'ou, que no hi cabria de temporada, i vaig fugir per això.
2: A l'escola, sortia d'escola, i quan venia al carrer per avall, hi havia un que feia remendos d'aquests, de coses, d'olles i coses, no era cosa de ferreteria, era cosa així. Era... I aquell home era francès, aquell home tenia perdius penjades dins el taller aquell seu. I es veu que ell va veure que jo m'interessava en allò. I em va començar a agafar. I un dia va venir a rear amb un pare a veure si quan de ballars d'escola me podia fer una hora d'escola de reclam. Diu, perquè avui no l'ha tocat encara, que poc. Diu, i ja el toca bastant bé. Ets a fer ell, ho fabricava ell. Jo el tenc en aquest reclam. I fa 80 i cosa d'anys que el tenc, perquè el vaig tenir quan vaig anar a combregar. I ja el tenc, ja el té Lluís, el té net. Això, aquí hi ha un truco. I molts en això no ho han pogut aprendre. La perdiu té 5 anys, 5 classes de cantar. Reclamar, escotxinar, renyar, serrar i fer la lloca. Fer la lloca és el principal que necessitàvem en aquell temps. I la lloca és mala de fer. Una cosa que sí, és mala de fer, però si la fas bé. Nosaltres en aquell temps teníem la perdiu molt esquiva. Aquella esquivó, aquella locura que tenien els animals agafats de grossos, era molt, molt diferent, molt, molt problemàtic. Allò. Van ells, de més d'edat, ja ho feien, agafaven la perdiu dins el juliol. Normalment neix dins el juny, o al final de maig, entre juny. 4 o 5 setmanes així agafaven aquella perdiuetes. les posaven juntes, és una gàbia, se'n podien agafar de dues o tres bandes millor, i tu vigilaves. Aquella perdigueta no t'enganava mai. Aquell animalet no són tots iguals. Hi ha germans, n'hi haurà 10, n'hi haurà 12, però hi ha aquell 2, 3, 4 en diferència. Pues nosaltres som aquells que han d'anar a cercar. No arreu, ho han de triar. Fem la temporada, aquella gent fa la temporada, i els animalets aquells que daven, una monada, plomats, bueno, i llavors els aprovàvem en el camp amb una femella. Mascle no n'hi podia haver. Vides a una femella tota sola. Aquella femella tota sola caçava els polls aquests, i si els polls feien bo, no em portava fer res de res. Allò era un perdigotàs. Jo he caçat 84 anys, i els 84 anys he fet això. Veure com ho fa aquella gent en aquell temps era més segur que avui, amb molta diferència, perquè venia que et fa tot l'estiu aixut, i la primera aigua que fa treu un fumet, de tan sec que està treu un fumet, pues quan està bé aquella terra s'ha de plomar per digots, tant si és per febrer com per març, com pel que sigui, però aquella de terra t'ha de donar a l'altra. I tu, quan t'hi has de bretar la terra o t'hi has de fer cosa, has aquella terra i cap més, d'aigua del cel, no de grifo. No? I allò, que me diguin el que vulguin, però allò era moltíssim bo.
3: Ell es fa les casques de sangs, anava a caçar tors, jo també anava a caçar tors. Anàvem a la Torre Nova, a l'Escot de Jaguin i d'en Llevó. Cada matí me feien xicar per anar a acompanyar ma mare, perquè no anaves tota sola, i anàvem a caçar tors. A vegades engafàvem, a vegades no, i ja va fer-se de son aquesta son, també. I no era, no sé, que tenia d'anys. Abans tenia 7 o 8 o 9, a peu, sí, no, llavors... No, hi havia bastantes dones que anaven, sí, però es trobaven més pres que nosaltres, anaven més enfora.
2: Allà venia que quan naixia serva del camp, agafàvem tots, fos el que fos, herba del camp. Herba del camp, hi ha panconia, hi ha llençons, hi ha herba prima, hi ha una varietat d'herbes. Pues, si se perdiu, menja aquella herba, no de marxar a beure, perquè l'aigua és el que fa la diarrea. Per això me va telefonar, que va venir a la tele, i ho van dur al Canal Plus, que jo vaig dir que quan podia i teníem herba del camp, nosaltres, perdigot, no hi havia comparatives, no hi havia res de sol, però sempre mos ha tirat el gra. No es penso. El penso ho veuen 3 o 4 vegades i amb el gra, si veuen una, serà tot. I és el que s'hi toca. I se posa més fort i és una diferència grossa. I aquella gent l'havia viscut de tant d'anys i sabien cert que allò anava bé. I la televisió va voler un antic i dos de més moderns. Els dos més moderns van fer en Tòfol Gomil, el president, i en José Ridabets, aquells dos. Van fer... Jo vaig haver de fer matar la parella, mascle o femella i mascle. Primer maten la femella, Llavors vam matar mascle. Després d'allò, com que tenien la càmera, que ella és molt grossa, és molt mala de tapar la càmera, que havia estat dins un arbre un poc gros, i forrar-la molt, jugar-hi un poc, perquè no era fàcil. Però diu, són esquives. I vaig fer a matar el mascle i femella. Llavors es vaig dir, dic, ara, diu, ara que podrien agafar un mascle en les vagues, a veure com agafes el mascle. Dic, no. Dic, agafarem el mascle en les vagues, dic, i agafarem la femella. I com la femella, com? I la femella no ve a fer baralla, no. La femella ve a veure-la. La femella són xafarderes. Dic, venen a veure com fan la baralla els dos mascles. Dic, jo aquí faré una menjor, i traré unes rames, posaré una vaga i aquí agafarem la femella, i allà agafarem el mascle. I va anar prou bé, van venir dues femelles, em van agafar una i van agafar el mascle. Ja ho van tenir bé.
4: A Sant Agustí anaven poc amb els tors. Eren bascans i fura i coses d'aquestes. I anaven els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia, no en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí, quan va ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps, feien feina fins que feien els dissabtes i com ara avui, caben molta gent cap els divendres vespre ja. I llavors no. Es fa feina de dia.
2: Dic, vos faré venir un mascle i jo un tros, que no hi ha mata, que és net. Faré una monjó, el mascle aquella perdiu i ve tota sola, anarà damunt d'aquell còdol. Jo me tiraré dins aquí, que és marina. No traeré cap ram, s'estidor, perquè si tens un ram el veuen, ja saben qui has anat. No tiraré cap ram, però de vos les sabates, de vos peus, a una vorera que hi ha un puesto que hi ha un reposallat, li posaré una vaga i agafaré el mascle jo, aquí. I vosaltres ho graveu. Ui, que aniria bé això. Això seria un èxit. Ho vull intentar. Això no ho intentem, no ho sabrem. El mal de fer, anau vius, que són esquives. I ho van fer, va venir, i va venir el vol, va rodar un poc per allà de vora, i ells, el munt de còdols que ells el tenien, i ja, damunt el munt de còdols que ells. I era, 50 passos un fora d'allò. Jo li vaig fer amb el reclam, boca molts, no ho fan, perquè no han tingut l'oportunitat d'aprendre-ho. Jo vaig anar amb aquella gent, me necessitava molt i jo hi anava molt perquè fes les coses prou de bé, es veu, i fes les coses bé. I allà volen el cant fosc, per fer aquesta cosa, volen el cant de redoble, de mascle, que sigui fosc, i fer la lloca. I va venir tot una com un bolco i el va agafar. I quan ho van tenir agafat, dic, jo ara no puc sortir, heu de sortir vosaltres i m'agraveu. I va ser la manera que van comprovar que feien aquestes coses. Dic, i en aquell temps posàvem blat cuit d'enguany nostre per periots, donàvem blat, donàvem llentrisca, donàvem olivó i a glà, si n'hi havia de glà, però el millor de tot era la mola, però la mola era més bona per nosaltres que no per perdiots, va. Però dic, la mola i la glà és molt bo, engreixa molt, però no té la força que té la mola. La mola escaufa, la mola trita llum, que pugui menjar, que ella pugui, que tu puguis donar la mala en el perdigot quan té encens el llum al vespre que arribes de la feina. En una setmana això tens el perdigot dalt de tot. I el perdigot per caçador ha d'estar al 100%. Això que agafes un guany, un perdigot polit per Nadal, te'l deixes fer. I aquell perdigot promet. I el provam l'any venidor el podrem fer molt bé. Perquè no té celos que toca. I si el perdigot té celos que toca, no les calibra mai. Tu pots esgarrar un tir. Te pot passar una cosa o l'altra en les vagues. Però si el perdigot està calent i és un perdigot de bo, no les calibres.
5: Sí, hi ha torts i vaig, però no gaire, no. Només hi vaig els matins i agafo 4 o 5 torts i per avall. Però el look més que m'agrada és els cans en conills. Ahir va ser el darrer dia que van anar a caçar en conills. Dissabte en vam agafar 9 i ahir en vam agafar 4. En cans, eh? Si no els agafen els cans, no hi ha escopeta, no, eh? Que s'espavilin els cans. En cans, pràcticament, hi he caçat tota la vida. El que passa que ara fa un quants anys, no sé, estava de 15 o so d'anys, que no hi anava a caçar. Però llavors em vaig racionar amb un de ferreries que li diuen en Vicent, de la llenya, i ara anava amb ell. Però com que ell té molt de cotos i té cans molt bons, perquè és la veritat, enguany el van convidar molt a Santa Teresa de Favaritz, aquí, o de Cavalleria. I era convidat, i ell convidat no pot manar ningú. I me diu, saps que jo tinc un amic de Ciutadella i cerca un que li faci company, per sempre hi va tot sol. Ai, no, vale. I vaig molt amb aquest de Ciutadella. Ara dissabte hi vaig anar amb ell a Cavalleria i dic, bueno, jo que no tinc que poder venir. I diu, bueno, jo el diré a Nito, un qui té escoto. I li va dir, diu, bueno, bé, que vengui. Però... I ara, quan que ha acabat, ara el dissabte de Nadal comença els perdigots i capen els perdigots.
2: S'han acomodat massa, la gent. No vol posar terra, perquè és terra en bruta i és feina. Però se perdiu. No ha nascut damunt sa l'ambre, ha nascut damunt sa terra. I això és la naturalesa. Això és el polit de jo descaçar. Que llavors nosaltres allò caçàvem amb escopeta i caçàvem amb vagues, perquè no havien tingut llicències mai. I quan van muntar sa fira, en Tòfol Gomila, el president, per això és una figura que aquest home ratlla molt bé i va poder alcançar les llicències que no n'hi havia hagudes mai i va poder alcançar l'escopeta, la llicència, i n'hi ha, i avui tot el dia, tots els caçadors que veus, és una monada, tothom junts en la sanà en la mà, i amb el perdigot en la mà, i el més polit, els altres ho feien. Però els caçadors del vol, en els perdigoters, en aquell temps, ara no, però en aquell temps no m'ho podien veure, perquè deien una cosa, i jo li feia el contrari. M'us deien que quan se perdiu, quan arriba Sant Antoni, canvia els celos. I nosaltres mos pensam una cosa i és l'altra. No és el que molts diuen. No és així. El mascle, qui té la femella seva, gela de canta. I els caçadors del vol deien, vosaltres aneu a matar la femella que va tota sola, qui és la que toca es criar. Jo els hi deia, com és que l'any venidor nosaltres anem i matem aquella femella? És vera, no és mentida, és vera. Aquella femella és tota sola, allà no hi ha quedat cap perdiu. I l'any que ve hi ha ranxo. Que és aquest misteri? De què ve això?
4: Per venir a vos, que s'han passat com que no n'hi ha hagut, només hi va haver dues setmanes, hi va haver tots, i llavors no hi anem. Llavors, puestos, com era Vinigaus i Tobuges, Tornova, i comptaven amb els sorts. Ara, com que ha passat ja, no ens deixen vendre, i res, no. Però llavors sí. Quan van ja a Vinigaus, hi vaig anar perquè ell era pagès, de Vinigaus Nou. I vaig anar allà a caçar, i sempre seguí caçant. I fa uns quants anys, jo, perquè deu fer una cinquantena d'anys ja, o no?
6: De què?
4: Que tu ara saps per Vinigaus.
6: Fa més.
4: Fa més. I el primer any que ell hi era, hi vaig anar a caçar i vaig aquí a Sant. Ja havia caçat, perquè quan estava allò a la vinyeta també vaig caçar.
2: Vaig agafar dos germans, que un és mestre Rafael Guanyalons, qui va ser president o va ser cosa de la fira de la perdiu del Mercadal, i tenia un germà, Antoni, i aquests dos jo els hi vaig dir, dic, bueno, això ho hem d'aclarir. Ja n'hi ha prou de dir mentides. Això ho hem d'aclarir i ho declariu altres. Dos al·lots serios, dos al·lots una monada, caçadors del vol. Ells estaven al lloc a Vinigaus Nou. Nosaltres estàvem en Vini Codellot. Diu, i com ho hem de fer? Dic, no passeu cap pena. Diu, menys de matí, que no sereu a ses cases, tots dos tenien escopeta. Jo vindré en dos perdigots. I jo quedaré a ses cases i vol tornar a caçar. Jo vaig agafar dos perdigots de Vini Codellot, en d'un, un a cada un, a ells dos. Un va anar a un puesto i un altre va anar a un altre. Un em va matar dues, de perdius d'aquestes tot, que anaven totes soles, en Rafael, i Antoni, el germà seu, em va matar una. Pues s'any venidor. Amb així no va haver de m'estar dir res. Van fer una reunió, jo hi vaig venir a escoltar-ho, que es queden, i ells van explicar que el que deia Major era veritat. Era bo i havia estat tota la vida, això. Allà on hi ha la perdiu que va tota sola, el viuda, que la mates així com vols, allà hi ha una parella, però aquella parella no entra en combat amb el perdiu que dus tu, perquè està molt gelós de la família. Jo vaig néixer a Sant Golidor. Sant Golidor van tenir un missatge que era un altre dia, en Llorenç, et sort. I ell era com un mag de sort. Clar, jo m'agradava molt allò. Sabia que reclam anava molt bé. Ell tenia perdigots molt bons. I els diumenges, perquè llavors anàvem els diumenges, no com avui, que hi van cada dia. Ensenyava un ase que tenia mon pare a l'estància aquesta, Sant Golidor. I m'on anaven cap a Viniezon. Clar, a Sant Lot sentia si havia cantaven perdius o contestaven perdius. I cada vegada que anava a caçar volia que jo hi anés amb ell, i és normal, és corrent. I en aquest temps eren pobres, hi anàvem els diumenges de capvespre, posàvem sarsa, encellat, a so bon i baix, carretera no passava cap cotxo, i anava molt tranquil amb això. I jo anava i he fet aquestes coses. Van morir aquests homes, vaig quedar jo amb mon pare, però mon pare no era un caçador de com aquests homes. Era un home que li agradava anar-hi una vegada i acabar també en Jesús. I jo no. Jo allò me va agafar aquella cosa que ells me'n manaven i allò, no ho sé, m'ha aguantat, que encara no ho he pogut deixar, que quan ho deixaré serà la mort. I aquestes coses jo em fa molta falta.
5: Però quan vaig anar a Vinigaus, nou, hi havia un home que li deien en Xip Mollet, que era qui feia de guarda del Collbons, era molt vell ja, i va dir que un any no havia entrat els filacs. No en va venir cap. Però com en guany, que tot d'una, segons ells, perquè jo almenys no ho vaig provar, segons ells, en guany hi va haver dues setmanes prou torts, i de cop i porrasso se'n van anar. I és perquè no hi havia menjar, i no podia, i el tort no ve perquè l'agafem, no, ve per menjar.
2: Jo vaig començar feina, que era allò, era el missatge que va posar malalt, i no ho tenia gaire bé, jo... Antes d'acabar l'escola, no tenia 7 anys, ja vaig començar a anar a fer feina a Sant Golidó, a mon pare, ajudar mon pare a pasturar les vaques i anar i aquestes coses. Jo a escola no hi anava mai. Mai. No podia anar a seguir allà, no. Però aquest home era francès. I aquest home... els vespres a Sant Miquel Nadal amb nosaltres, que ara hi som a Sant Miquel Nadal, ara fa la balada més llarga, feia escola de repàs. Li diuen escola de repàs, però llavors no n'hi havia de repassos. Llavors ell tenia una taula redona, mos posava les cadires allà i me va convidar jo, va venir allà amb un pare que venien aquests al·lots i eren amics de llocs a prop del migjorn i agafava 14 o 15 al·lots. I els vespres mos feia fer dictat, mos va mostrar un pot de llegir i un pot d'escriure i és el que sabem. I això va ser en Andreuito. Nosaltres li dèiem al senyor Andreuito. I ell tenia el tallaret aquest i... Era com que fos el segon pare meu. Venia i deia que me deixaràs a Magí avui que vespre d'anar a caçar jo i ell. I ell era perquè jo tocàs el reclam i ell tenia escopeta. I ho van fer molt en això. Però aquells homes van fer que el bocà la faig jo, que tot ve. I va acabar en no res, en no porarinar ningú, ni en Ballorans, ni en Andreuito. Però aquells homes me van deixar una cosa plantada dins jo que no ho puc deixar. Sí, ara te'n contaré una cosa que me la va mostrar Llorenç. Hi ha unes tanques, aquí on hi ets invernaderos avui, que li deuen les ferreres. Les ferreres eren dues o tres plates de vora l'antigot de Sant Golidó. I ell ho sabia, jo no. I ell me deia, et tenc que mostrar una cosa, però si no hi són no te'l puc mostrar. Però aquí venen a dormir una parella de perdius. Diu, i vull que ho vegis tu. Si un dia venim aquí, nosaltres duem, fèiem allà dalt, van sembrar les tanques aquelles, i un dia me crida. Diu, avui hi són. I va fer un forat ell un poc, a un portell. Diu, que te veus bé? Sí. Que te veus totes dues? Sí. Aquell d'allà és el mascle. Diu, aquell és el que t'has de mirar, tu. Diu, i sabràs si un dia te demanen una cosa o l'altra, què és que fan les perdius quan tenen els celos molt adelantats. Diu, mira-te'l bé, diu, si va d'am tots els meus voran. Però ell me deia, vam esperar que fos ben fosc, i ell me deia, el mascle no lleva la vista de damunt la femella, sempre és la femella. Diu, ara li falta en aquest una setmana, no tant, per començar a pondre la femella. Estan molt gelosos. Diu, i quantes tenen els celos aquests així? Diu, és quan ponen. Diu, i quan ponen? Diu, el mascle posa a cantar. Diu, ha perdut la femella i canta, diu, a vegades en la velada, la lluna, i tot, canten. Diu, i fan una altra cosa que tu no la saps. Jo, clar, jo que allò era vera, era segur. I me diu, molt prest veurem el perdigot que es passeja per aquí damunt. Qui canta, qui canta. El vespre fosquet, o el matí de bona hora, o mitjan dia, diu, i és perquè no saps ni on estàs. Bueno, i ho vam seguint allò. I ell va anar posta a vegades allà, per veure-ho.
7: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ja estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començava amb la música, com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? M'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Llegontables!
1: Ui, en directe!
2: Bon dia i alegria! Com estem?
1: Com us duts,
3: molt bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: N'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: Desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, no, tots sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser. Fins ara, que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa, és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè, clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Molt de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida.
3: Però quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no.
3: Sí,
2: jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc,
4: previst.
3: És que aquí... Bueno, no fes, tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment...

0: Sí, clar, una altra cosa és que me diguis, no, he vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí, però l'urdu no és una llengua que xerris a estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra la llengua? Per quants de parlants?
0: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
0: Clar, amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, a Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
0: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
2: Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.200.
3: Allà va.
0: Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
2: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquest font. Aquesta com un rompú, que si volen patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
2: Volen enviar cime, vale? Que faig feina allà.
0: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
2: Això no dius res.
5: Jo he dit 10.
2: Ah, vale.
0: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que, no, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
2: Hola.
0: Perquè...
1: Buah, tio, te passes.
0: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim, que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
2: El Silvo Gomero com a xerrar?
0: Així, exactament així.
2: Silvo, Silvo, si fas... Xec.
4: En Silvo vol son.
0: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I... No,
2: et... Sí, sí, ets un fidel. Pues tu, més.
0: Això és. No, però... El Silvo Gomero en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No me contestau? Jo t'estic xerrant aquí.
0: I vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Xillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silvo, se representava a partir del Guanche.
2: Ja dus més de 10 llengües, ja.
0: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
2: Vale, el Silvo.
0: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
2: Apassionant.
0: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
5: Ui!
0: Per sort, a veure, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
0: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
2: El principi.
0: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en Manchego, saps?
2: Perquè en Manchego?
0: Es diu El Principete.
2: Aquesta la vull, jo. Aquesta la vull, jo.
0: I clar, fa gràcia.
2: Ai, que bo.
0: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
2: On sona.
0: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
2: No m'ho sorprèn.
0: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. S'àrab de Ceuta, o d'Arija.
2: Ah, clar.
0: D'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
2: Com se plaça mirant.
3: Que cabro!
1: És un gueto, no? Un gueto.
2: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
2: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer un vermut, és igual.
1: Tu se passa mirant i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
2: Bueno, sí. El que vull fer el vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
0: Jo tornava a ratllar de futbol.
2: Els policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Pedro va passejar...
3: Ho hauràs d'explicar, no sé.
1: Va passejar els cans i ara, bueno, pues té les seves obligacions.
0: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
2: Bereber
0: i no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
2: Gràcies, tio, quan t'apuntes amb tu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tu te'n va fer la creu i és el que som preciós. En dutxaré i demostraré sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre,

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessit tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és una...
0: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia, això...
1: El meu porcatjat... El meu 10 segons de porcatjada de la història. El meu 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
2: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Cibert hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció
0: da,
3: que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
4: Porquetjades. Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

camps estiu i no deixam sa mala vida. Tu camp ciutat però es moreno no s'esborra. Cada dia més rebelsa se m'apull i corre. Cantaria tot el dia mentre balla cop de porra. Els teus poses cor me forren. Veiem pi

torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat totes aquelles carreres de sap...

fibló. Amb la força d'un cap de fibló. Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per s'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu, i per l'altra banda, fent voltes per Silla, en cotxe, mentre tothom estava a la platja, jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dogfest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc., no? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir 3 vegades i van publicar 3 llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de
2: Ostres.
1: fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Ticket more. Com es peixo en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Restaurar mobles vells és una afició que molta gent practica a les hores lliures. La fusteria antiga era molt assenyada. Els arbres es tallaven amb la lluna correcta, es deixaven madurar mitjançant diverses tècniques i se seleccionaven bé els tipus de llenya en funció de la destinació que havien de tenir. Per això hi ha elements fets en aquella època que duren tant i tenen tanta prestància quan se'ls recupera.
2: Època de muda. Capítol 14. Estimar o transitar.
1: Una tasca com la de llevar pintures i vernissos, refer escletxes, controlar insectes perforadors i fer reviure les vetes i nusos que es van crear en éssers vius crescuts lentament és una missió que pot abastar moltes hores. Especialment quan no s'és professional i s'hi posa més ànim que experiència. Qui s'hagi aplicat en aquest entreteniment o en qualsevol altra pràctica artesanal comparable sabrà que té una importància relativa al temps que s'hi acabi dedicant. És fàcil que el procés abasti un lapse considerable. No importa. Per què compensen els retorns obtinguts, atès que s'aprenen moltes coses pel camí? S'incentiva la imaginació per resoldre reptes inesperats i s'experimenta una satisfacció especial en veure el resultat final, sortit de les mans pròpies. És una diferència similar entre qui surt a córrer perquè es prepara per una cursa d'alta intensitat i qui surt a passejar. En el primer cas, comanden els objectius de rendiment físic, que han de ser creixents a cada entrenament i que obliguen a concentrar el cos i la ment en la superació de l'esforç, que requereix un exercici d'aquest estil. Molt meritori, per altra part. Però si se surt a caminar amb l'objectiu de connectar amb la natura, els quilòmetres a fer i especialment el ritme en el qual s'avancen són d'una importància secundària. També es fa salut caminant, però aquí es poden obrir els sentits per trobar altres connexions. Detectar les olors de la terra banyada de l'hivern o de la dolçor que llencen a l'aire les flors de la primavera, percebre la suau fermentació de la palla estiuenca o l'aroma de fonga dels boscos de tardor. Es pot trobar delit veient com planegen amb parsimònia les miloques, els adults blancs i els joves foscos. Com els xòrics i els capsigranys posats a sobre d'elements elevats escruten el territori buscant el moviment d'insectes, ratolins o ocellets despistats. Com les oronilles comencen a retornar del seu enorme viatge del sud d'Àfrica i sobrevolen les tanques amb la seva elegant cua de forquilla i l'agradosa taca vermella al coll. La relació que una persona manté amb el territori, de naixement o d'adopció, és també com fer un trajecte. Es pot escollir com fer-lo. I no es tracta d'una opció romàntica o somiadora. Ben al contrari. La manera en què la gent es relaciona amb l'entorn on viu acaba marcant moltes diferències entre l'alegria i el desencís, entre la identitat i la desafectació, entre el vigor i l'abatiment. A les escoles de negocis se sol explicar la necessitat de concebre les estratègies comercials imaginant altres possibilitats que les habituals. Esforçar-se per trobar paràmetres que no siguin els de sempre. No en diuen pensar fora de la caixa. Però com si fos una matrioixca, aquell que intenta reflexionar fora de l'embalatge tradicional sovint no s'adona que es troba dins una altra caixa més gran, que l'empeny a un creixement exponencial, a una productivitat malaltissa que, a més, requereix d'uns clients ficats a la seva vegada en un consumisme vertiginós. Potser per aquesta suma de paranys contemporanis hi ha gent que viu a Menorca i se sent part d'un enclavament un tant especial, però no pot fer de menys que, ficats dins la roda que sempre gira cap allà mateix, rumiar maneres per formar també part de la patologia de la dilatació econòmica que assimilen Ves per on. En progrés. Transitar d'aquesta manera insubstancial, en tos de caminar estimant i percebent, condueix a posicionaments que miren a la curta. Potser perquè la voràgine diària no permet alçar la mirada per veure què ens espera un poc més enllà del camí. En aquest cas, correm i, a més, hi deixem la salut, la pròpia i la del medi que ens envolta. Només així s'expliquen actuacions i propostes que formen part del debat quotidià menorquí i del nord global. Per sortir de la caixa gran, de la més mala de veure, res com buscar un projecte col·lectiu, delectar-se en la restauració d'un moble vell o sortir a passejar a veure si qualque dia aconseguim que tornin a brollar les fonts perdudes.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Vale.
0: Bon alegria.
1: Bon dia, tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no.
2: I no és així.
0: En principi no és així. No és així i
3: si robam per tot.
2: Tot aquestes tandes és el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerra.
1: És hivern d'en fora.
0: Web és forneller, no?
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, o sigui, és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, temes...

0: és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta, no fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
1: Molt saludable, eh?
0: I sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
2: les gallines.
1: Pues, ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
1: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
1: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
1: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
1: Com el club de suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes tomàtic són totes...
1: Tomàtic és automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
3: Era un tomàquet... A Mercadales diu automàtic.
1: Exacte, millor també. Millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
1: No, jo pensava mai en això, no pensava res. Hòstia, només pensava un poc.
3: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
1: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
4: Hòstia, és que veus conspiracions.
3: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar amb el cable.
1: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertor és que boig.
3: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
1: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
3: Domàtiga.
0: Domàtiga.
3: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
3: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
3: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
3: Alacant, pot ser, no?
1: Que bona.
4: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
3: Alacant,
0: és a dir...
3: per allà... Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir safanòria, d'acord? En canvi, carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
1: la
0: també
1: carota,
0: arriba,
1: la
0: forma
1: carota.
0: Carota.
1: Carota.
0: Clar, penseu que per Pinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
4: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carota.
1: Sí, ja està, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim 4 formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
1: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim 4 formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les 4 formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Igualment us passa 4 formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
3: Mallo.
0: Mallo amb la geminada no.
3: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
1: Motlu.
0: Mot, amb bo final, eh? Amb bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord?
1: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
1: Es batla.
0: Es batla, tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb TL o amb dues L's després, eh?
3: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
3: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. D'acord? Així que tal vegada...
4: Es no fa falta,
0: tampoc
4: dues.
0: Fa falta insistir molt. O sigui.
4: Es batla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
4: Per importància. Sí.
0: Ah, no, com més n'hi posis,
1: com més L's millor.
3: Com més L's, més importants.
0: Si es batla, com més n'hi posis.
3: Això m'ho es va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar, nosaltres moltes vegades dèiem pato, i dius pato, pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi, aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
4: Pato aventures.
0: D'acord? Això...
3: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, Paco, sí.
3: Pato, Paco.
0: Paco.
1: Pac. Pac.
0: Paco,
1: dimi. El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
1: Xisco.
0: I xec.
3: I xec. Eh, xec.
4: No, Paco, era,
1: Paco.
4: Era mon pare.
1: A tu era Paco. Paquillo.
3: Des de partir d'ara ets en Paco.
4: En Paco.
3: En Paco, Paco de la ràdio.
1: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deien bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès.
3: D'acord? Sí, que influenciables. Ah, jo trobo que el d'Arnera ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que sí.
3: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, no, nosaltres sempre havíem dit Arneres.
3: I... Això és una lliçó de vida.
1: Toma.
0: Sí, sí, jo, jo me va a marcar. Jo
1: quina
0: bella
1: escena. I... Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. Mm? El mateix m'ho passa
3: lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
3: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i
1: Movides.
0: I companyia i Helenes, I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matís, que no és el mateix el capvespre que és fosquet.
3: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
1: No sé per què compreu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en dia. Altres programes. Tot el dia, bon dia.
1: Per el sí, capvespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, és vesprada, dir... hora baixa, capvespre, és el mateix.
1: Ja.
0: Tema és...
1: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si I comença vespre? A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
1: A partir de les 8? Però assistiu a partir de les 7?
3: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan us canviïn l'hora ja serà
1: que
3: quan...
1: L'han canviat el mes passat, eh?
3: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: M'ho la tornin a canviar, veuràs.
3: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro de Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
4: Clar que sí.
1: Són complexes, clar que sí.
3: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
1: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
3: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
1: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
3: A veure, si avui dubta amb Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: cada mes tu t'ama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
2: Dejava el Quinto es castell passant per Villa Carlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins. De vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat d'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ja estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el temazo de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

anys, el nano deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient d'una religió. Futbolista un poc artista, sonador.

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som que

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Desperta!

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb en Boracán, bueno, cada any van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria va entrar en Toni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsic,
0: també,
1: no hi ha,
0: sí.
1: I en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Toni Jordi,
1: que no sé qui és. Va, però... que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va en Toni... Se'n va en Toni... En Dobles també va tocar un poc en Noltro.
0: En Dobles també, sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana bateria, també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Okay. Sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat... ha tocat en de so, aquest masqui, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
0: En Loren
1: i en Popi,
0: sí.
1: Van venir després de Nadé Bona Carter i Som Museu.
0: Nadé Bona Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava després de Nadé Bona Carter. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre ho parat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: us diu que es retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb el Berlat, en Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: ressona.
1: Com ha canviat Balears, eh? Si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara.
2: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
1: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
3: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era una apassionada de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
4: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
5: Fundador nostre, que ets omniscient, graduat sigui el teu nom, vengui a nosaltres la teva facultat, facis els teus deures així en el campus com a l'altre costat de la porta. La paraula teva de cada curs, dóna'ns-la aquest curs. Perdona que copiem, com nosaltres, perdonam a qui ens copia. No deixis que se'ns passin les dates d'entrega, més lliure'ns de cometre errors. Aprovem-nos.
6: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Xec Pons. Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.
4: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
7: Passejar per sendes que travessen ambients diversos és nodridor si es van llegint les informacions que ofereix el paisatge. En una època on s'estén un desencís ciutadà que acaba alimentant governs extremadament perillosos, pot ser avinent indagar fórmules per carregar de nou les bateries vitals.
6: Època de muda. Capítol 3. Passeig de detalls.
7: És temps de congregacions multitudinàries que celebren, com sempre han fet els humans, l'allargament dels dies. Retrobades amb cares conegudes. Agrupaments de gent estimada. On s'exalta l'amistat i es rememora els que no hi són. On l'ambient de rauxa i les cançons sentides obren el pou de les emocions. És la catarsi de la festa que manté la seva essència ancestral i remou coses de ben endins. Mentre els camps oberts, les herbes engrueixen el seu aspecte, els carrers estrets de les ciutats, on les ombres es mantenen, s'observen plantetes que s'enrastellen entre breus esquerdes d'edificis. Són el miracle de la vida en condicions extremes, sense terra ni altres companyies vegetals. Mostren primer les seves flors cap a la claror i, una vegada fecundades, retrocedeixen buscant la foscor del trenc on hi abocaran les llavors. Hi ha gent que considera brutó aquestes espurnes orgàniques, que recorden temps més rurals, sense acabar d'advertir que són precisament el contrapunt poètic i nutritiu d'un entorn de ciment, asfalt i brutícia no biodegradable. Els cans lladren a allò que desconeixen. A la perifèria del poble s'hi troben més reductes de vegetació silvestre, que acullen actualment erugues sucoses que seran, en un procés de recomposició integral del cos, futures i lleugeres papallones que espargiran al paratge de colors. Llavors desfaran l'espiral de la seva trompa per xuclar líquids dolçencs i s'entregaran a l'amor d'uns dies fugissers. L'ocellet jove que ha saltat del niu amb el primer vol fallit es refugia entre la vegetació baixa, mentre emet el reclam per tal que els pares no l'abandonin encara del tot a l'aventura. Li queden pocs dies fins que les ales i la nova destresa li permetin trencar la llei de la gravetat i veure el món des d'una altra perspectiva. A les tanques, el bestiar bufa de calor i deixen anar els seus excrements, que són tota una prova de salut ambiental. Si tot va com ha d'anar, seran una festa per als dos componedors. Però si pateixen una gestió més intensiva, les restes sortiran plenes d'antibiòtic i ningú se les menjarà. La mirada d'aquests darrers animals sol ser significativament més trista. Les postes i les albades són com de mel, siluetes de gavines i agrons, cants de tords i perdius, línies d'horitzó ornamentals pel dibuix de les figueres, melodies que retornen de viatges mar enllà. A qualsevol lloc que no sigui carn Instagramer, es pot reconnectar amb processos que, no per ser diaris, són mancomàgics. Val molt la pena esforçar-se per defensar tot això. Amb els ulls plens de paraules, com suggereix la cançó, tothom mira la vida que li queda estesa al davant sense poder saber quina llargada brindarà el camí. Ja deien els poetes antics que l'important és el trajecte i no tant la destinació. Gaudir de bona part de les passes que es fan és una clau i la natura pot ajudar molt a omplir la bodega d'il·lusions.
6: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: us hem comentat abans de la idea de xerrar d'en Tòfol Mus i de la seva música. En Tòfol Mus, si n'haguéssim a repassar una mica la seva biografia, va néixer l'any 43, està considerat un poeta menorquí, a part de poetes, moltes altres coses, no? És autor, entre altres, de cançons tan populars com Escoltes Vent, d'Ortega Monasterio, i que és un poema que havia escrit de jove, ja en xerrarem, i després es va endinsar molt en la creació de textos, de cançons que els músics van apreciar per el seu lirisme, per la seva bellesa, sobretot, i la seva facilitat a l'hora de musicar. I quantitat de grups, no només de Menorca, sinó també de tota la costa catalana, sobretot, han musicat poemes escrits d'ell. Sobretot, els dos grans músics que s'han endinsat amb les seves lletres són Ortega Monasterios, per suposat, i Josep Bastons, dos grans del món de les habaneres i de la música marinera. Bé, ell, a part d'autor de lletres, també ha participat en diferents obres teatrals, amb altres músics com en Luis Mangado o en Didac Monjo, i han fet diferents estrenes. Un dels tants es va estrenar al Teatre Principal el 2016, per aquell Patents de Cor. I dins del món de la política és membre del Partit Socialista de Menorca, des de que es va fundar, va ser la pedani de Sant Climent, bueno, regidor Ajuntament de Mó, i tota la seva vida ha viscut al costat de la mà, i si no la tenia a prop, el manco sempre el tenia dins el seu cor, no? De fet, coneix totes les tècniques de pesca, els marisqueig, tipus d'embarcacions, noms. És president des del 2018 d'Amics de la Mà, Port de Mó, que és una associació que, entre altres activitats, ha promogut la creació de Talassa, com sabeu, que és el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, que està allà al castell i que es va inaugurar el 2023. Bé, hem fet un repàs molt ràpid per la seva biografia, perquè el que volem és centrar-nos en les seves lletres, en les seves cançons. Jo crec que va començar amb molt bon peu, perquè va tenir la sort de conèixer Ortega Monasterio, i aquest li va musicar un poema. Aquest poema va triomfar i segueix triomfant, i crec que per molts anys, que és la cançó Escolta es vent. Aquesta cançó, sens dubte, és un clàssic, i això és la primera cançó seva musicada, per tant, ja ho veus, no podria començar de millor manera. Anem a posar una de les moltes versions que hi ha d'Escolta es vent.
1: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'aprenenta de bruixa, el pom màgic, és una d'aquelles lectures ideals per als més joves de casa, que comencen a descobrir el plaer de llegir tots sols. Escrit per Mary Norton, autora anglesa molt coneguda per les seves històries tendres i divertides, aquest llibre combina aventura, màgia i humor amb una sensibilitat molt especial. Un dia, tres germans descobreixen que una vecina intenta volar amb una garnera i entenen tot d'una que és una bruixa. Van a xerrar amb ella i li prometen que li guardaran el secret. Perquè els fiets tinguin un al·licient pasqual voler mantenir sa promesa, sa bruixa els hi regala un pom màgic. Aquell pom té el poder de transportar-los cada nit a viure aventures allà on més desitgin, amb una condició. Si expliquen a qualcú que la seva vecina intenta ser una bruixa, deixarà de funcionar. El gran encert del llibre és que tracta joves lectors amb respecte. No simplifica en excés, no és infantilitzant i confia plenament en la imaginació i la intel·ligència dels infants. Una cosa a tenir en compte és que, clarament, és un llibre escrit dels anys 40 i es nota en el tractament que es fa de les cultures estrangeres. El podeu trobar en català amb una traducció molt acurada d'Helena Lamuela, publicada per Arbien Edicions, dins una col·lecció pensada específicament per a joves lectors. Una recomanació perfecta per fomentar l'hàbit lector i, sobretot, fer que llegir sigui una aventura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues de lectia i carregues de droga. Tots els policies guaitament atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els

se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots

0: ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Equivocado. Y la Coca-Cola a euro. Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Y porque pesa mucho, pues lleva dinero.

0: I com tot bon viatge, comencem fent la maleta. Perquè ja sap que tot viatge comença quan comences a pensar quines coses ficaràs a la maleta, quines deixes, quines se t'oblidaran i totes aquestes coses. Així que no podíem començar d'una altra manera. Aquesta cinquena temporada comença amb un relat que ja veurem si us deixem a mitges i l'acabem en el següent capítol o si ens avantem tota la història. El cas és que aquest conte es diu La maleta, de Núria Parera. Va, mariners, marineres, desconnectem una estona del nostre entorn, obrim els cors i la imaginació, que aquesta història ja comença.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, esclar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvar-se por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera... Els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campanes.

0: tres plagues.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi m'hi escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el got

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: parlar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang. Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Idò, després de ser rave, el que ve és...
1: Nils de Porcantinades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des d'Espada d'Església del Mitjor Gran.
3: Esa.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs.
3: No shit!
2: Hòstia. El llibre de moda del 2024, El Principat, també conec com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar amb un orquí com Déu mana. Niño.

0: Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeo Maunes del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'anticrist.
1: No!
2: No fotis.
1: Dia de la bèstia.
0: Entre el caos es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar al pati de butaques un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
2: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
0: I vaig anar i vaig totes les mans. T'imagines? T'imagines? T'imagines
3: que guai? Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Radio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nervios. Ja de més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Les primeres recreacions dibuixades que es van fer dels neandertals eren més similars als goril·les que als humans.
2: Època de muda. Capítol 6. Evolucionar els conceptes.

0: Aquest parent tan proper, amb el qual la nostra espècie va conviure durant milers d'anys, va ser considerat durant dècades com un ésser molt poc desenvolupat en termes d'intel·ligència i d'habilitat. Però ara ja sabem que aquella espècie humana que va poblar Europa durant cents de mils d'anys, descoberta per la ciència a mitjans del segle XIX a la vall de Neander, configurava unes comunitats amb una cultura avançada. De fet, eren tan propers a la nostra estirp que es van donar moltes reproduccions mixtes i la majoria d'europeus mantenim restes de la seva herència genètica. De tal manera que, malgrat considerar-se una espècie extingida fa uns 40.000 anys, podem dir que ha seguit evolucionant dins de la nostra ment, en un viatge que l'ha duit des de ser poc més que un animal bípede a ser considerat un humà del tot respectable. En aquest viatge de canvis de percepcions hi han jugat els avenços científics, però només els prejudicis o les visions interessades expliquen que les primeres impressions tinguessin aquest desviament tan empobridor. Potser ajudava que a meitat del segle XIX ens trobàvem en plena època colonial, on els europeus tenien mig món sotmès. De fet, eren temps on encara solcaven vaixells carregats d'esclaus que generaven grans fortunes a persones influents que construïen missatges per a la societat.
1: You got mail.
0: Si dins la humanitat del moment no totes les persones es consideraven com a tals, com es podria pensar en equiparar-se a un avantpassat extingit?
2: Game over.
0: I tal vegada també jugava aquí un pensament de culpabilitat. Els sàpiens hem fet desaparèixer un munt d'espècies del planeta. A saber com van anar les relacions amb un parent una mica diferent, que es va esborrar del tot després d'haver-hi conviscut. Resulta interessant veure com anem canviant socialment els conceptes de les coses. Fa poc temps, obrir la boca per plantejar que cal analitzar els problemes derivats d'una excessiva aposta cap al turisme era censurat, des de diferents fonts, com una inacceptable turismofòbia. Però l'anàlisi de dades i les evidències fan que ara ja es comenci a poder parlar de saturació inacceptable de determinats indrets, de transformació i pèrdua d'identitat d'alguns espais, d'expulsió de residents pel preu de l'habitatge, d'esgotament dels recursos d'aigua, de manca de perspectiva laboral per als joves menorquins formats. Els neandertals es van descobrir quasi a la vegada que Darwin formulava la seva teoria de l'evolució de les espècies, que acabaria significant un canvi total del paradigma de la creació. No sense prèvies acusacions de sacrilegi. El debat sobre el turisme neix en un moment de proclamació científica del canvi climàtic causat per l'acció humana, de pèrdua alarmant de biodiversitat i de necessitats urgents de reorganitzar la gestió. S'hauria d'acabar amb la idea d'explotació del planeta. Actualment, les acusacions d'heretgia provenen d'alguns estaments econòmics i de determinats posicionaments polítics que resisteixen que trontolli l'esquema mental sobre el qual sustenten els privilegis. Els neandertals probablement van patir una combinació de glaciacions, aïllament de poblacions i convivència amb humans moderns. Els sàpiens, ens toca ara demostrar que la nostra capacitat cerebral permet també obrir nous paradigmes que evitin autoextingir-nos.
3: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Checkpoint.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió al Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora d'espròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock, no us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
4: Molt bon dia.
3: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
4: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
3: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
4: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
5: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu, ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol, pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar quan

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Molt benvinguts, amics, amigues, una vegada més en aquest nou espai de Sagramola, on avui anava a posar de títol Desconeguts, però no, Desconeguts no, perquè anem a suposar que qualcú coneixerà alguns dels músics que posarem. Però avui ens centrarem a fer un programa bàsicament en músics i discos que han sonat molt poquet, han tingut molt poc ressò per una o altra raó, i que han passat allò com a desapercebuts, no? I anem a donar-los una mica més d'importància, que és el que es mereixen, i sobretot a descobrir algunes cosetes que possiblement no coneixem. Alguns autors que, bueno, mira, aquest no havia sentit mai, i va, està bé, no? És un poc aquesta idea. I no han posat desconeguts, sinó poc coneguts. En el darrer programa el vam dedicar tot exclusivament a cançons que duen de títol Menorca. Ja us vaig dir que el darrer que posàvem, que el deixàvem així en plan sorpresa, també es titulava Menorca, però no van dir l'autor ni els intèrprets, i us el direm avui. Era un tema de jazz que durava com a 7 o 8 minuts, 8 minutets, és a dir, que anem a escoltar-lo una altra vegada, aquest tema que es diu Menorca, i que sona així de guapo.

Bé, per suposat que hem escoltat era Marco Mezquida, junt amb en Chicuelo. Té, Marco Mezquida té un munt de formacions diferents formats en què es presenta, a vegades amb una cantant, a vegades amb un bateria i un cello. En aquesta ocasió són ell i en Chicuelo, un guitarrista flamenc, acompanyats d'un percussionista que sol ser en Paco de Moda, i bueno, tenen tres discos gravats, aquest era el segon, i en el segon disc hi havia aquest tema que es diu Menorca. Bé, el havien de posar, el vam posar, l'hem escoltat i tot.

jo crec que tothom havia reconegut. Bueno, la temàtica d'avui era per donar, posar en valor algunes obres que han sonat poc, que un servidor considera que han sonat poc aquí a Menorca, i que a vegades el millor és aquí, que els coneixem poc, en canvi a fora sonen molt, d'altres que per raons diferents o diverses no han tingut ressò, i nosaltres anem a treure la llum aquí, no? Jo no sé si qualcú ha escoltat el disc de Verne. És un disc que es va treure en vinil, va sortir en vinil i va sortir també en CD. I aquest disc va sortir, si hi vaig ser, el 2016. Aquest disc és obra de Nàitor Castells. Nàitor Castells va néixer a Barcelona, però se'n va venir a viure aquí de petit, a Menorca, en 6 o 7 anys. Trob que a Sant Climent, que és allà on viu, i llavors la seva afició i passió és la música i també escriure. Llavors, dins aquest any, dins el 16, ja fa estona que fa música, està clar, és més un músic d'estudi, que ha fet, fa molta cosa amb estudi, però pocs directes. Jo no l'he vist mai en directe, la veritat. Me faria moltes ganes per afinar un concert d'ell i anar-lo a veure. Sigui com sigui, ell el 2016 va treure un disc que és de Vecino Distante. És un disc gravat entre Madrid i Menorca amb un grup d'amics, un grup de músics que ell considera amics, amb els que sempre sol fer feina amb ells, no? Té temporades que escriu i temporades que es dedica més a la música. Llavors, aquell any va treure moltes ganes aquest disc en castellà, tot cantat en castellà. La veritat que jo em sembla fantàstic, és un disc que sona molt bé, té molt bon so i que, bueno, el que deia abans, no l'he sentit pràcticament cantar per aquí. Me consta que actualment ha tret ja altres discos i que sí que és reconegut no només aquí, sinó, bueno, com que amb el tema de les xarxes un s'internacionalitza amb més facilitat, o més complicadament, no ho sé, perquè a vegades aquestes coses no surten com ho voldria, però ell sí que trob que té bastantes visites en els nous discos, noves produccions, però que per cert ja els ha publicades amb el seu nom, Aitor Castells, però en aquest cas anem a escoltar una cançó d'aquest disc que es deia El Vecino Distante del 2016, i que va editar com a Verne.

Bé, hem escoltat la cançó de Montse, de Nàitor Castells, de Sant Climent, i que, bueno, era un dels temes d'aquest fantàstic disco del Vecino Distante, que ja vos dic, és del 16, i que hi ha versió CD i versió disc. Això són discos que llavors resulten mals de trobar. En aquell moment, a lo millor, també és perquè l'autor està en aquella onda, s'intenta promocionar i trobes alguna notícia pels diaris i sonen en alguna ocasió les cançons, però després, quan han passat un quart d'anys, és molt complicat de trobar aquests discos i bueno, nosaltres aquí els recuperam i els feim sonar de nou. Un altre personatge estava amb una certa semblança en Aitor, és en Desmoix, en Cisco Moix, el ciutadellenc, i sempre li agrada molt la música. Llavors, amb els amics van editar un disc com a Moix, com a si Moix fos el nom d'un grup, i bueno, ell, com que ell era qui feia les cançons, era un poc el líder del grup, el grup va agafar el nom de Moix, perquè ells sempre li han dit això, Cisco Moix, però anem a posar una cançó d'un disc que va treure ell amb el nom aquest precisament de Cisco Moix, i que, bueno, també considerant que va sonar poc, és de resultats immediats, i això era de l'any, vam si ho posa per aquí, de 2012. El 2012 ja ha passat d'això, però bueno, anem a recordar què és el que fa en Cisco Moix fa més de 10 anys. I hi ha que dir que tant un com l'altre, tant com Nàitor com ell, amb els pas dels anys llavors segueixen fent música i la distribueixen més per xarxes, però encara es troben coses d'ells, no? Però anem a posar aquesta cançó d'aquest disc que vos he dit, i posarem, si vos sembla, el tema nombre 7, que és El dimoni em sap fer riure. A veure com sona.

Sí, excuse moix. Bueno, no sé si ho havien dit, cases noves de linatge. Sí, excuse cases noves, ciutadellenc, i, bueno, això era aquesta... d'aquest disc. Anem a passar a un altre cantant que va tenir poc ressò, pens jo, que és Narroser, Narroser Carretero, crec que és poc coneguda. Ella viu a Ferreries, és de Ferreries, i l'any 98 va treure un disc que és de Mirades d'Amor, i que és un disc que va gravar amb una discogràfica que li van brindar cançons, que ella va triar i després va gravar, no? És a dir, no són composicions seves, els hi van composar aposta per ella, no? Narroser havia tocat en... Bueno, va estar picada en el món de la música, va tocar amb els Polaris, va formar part també d'un trio que és de trio Sugar Girls, que fa música de cabaret i versions dels anys 80, i bueno, i va tocar diferents estius per diferents hotels de Silla. Ella, l'instrument que ella tocava, que li agradava tocar, era el violoncel, però sobretot li agradava cantar. Moltes vegades ha participat amb algun músic, com ara amb en Beck Camps, els discos d'en Beck Camps, quasi sempre sí que li fa les segones veus a ella. Ella és mestra d'escola, professora de música, molt bona lota, molt bona amiga, i que va editar aquest disc el 98 i que jo penso que val la pena escoltant qualque cançó. Anem escoltant a Roser Carretero amb aquest Mirades d'Amor. Això és el títol del disc. Posarem la primera cançó que es diu A tu lado.

Fantàstica la veu de na Roser. Bé, un altre d'aquests discos mals de trobar. Anem a un altre cas encara, també dins d'aquesta mateixa línia. En aquest cas vos vaig a posar un grup que van formar dos cosins que s'ajuntaven pel llinatge Caules, en David Caules i en Jaume Pere Caules. Bé, tots dos cantaven i tocaven també instruments diversos. Estaven acompanyats per en Marc Flores, tocava la bateria, i en Juanjo Serra, la guitarra elèctrica. Eren un grup d'amics, sobretot ells dos, els dos cosins, que abans d'anar a estudiar, bueno, ja estudiaven, van decidir muntar el grup aquest, això amb moltes ganes, i a més van fer una edició molt guapa. En David Caules, actualment és dissenyador, i ja en aquell moment sempre li ha apassionat el tema del disseny. Van fer una edició, bueno, jo, ben guapa, del disc aquest. I era un disc no molt extens, en 5 temes seus propis, i que, això, el que dèiem, amb moltes ganes van arrencar i van muntar aquest grup, però que després s'han dedicat a altres coses i que la vida els hi ha anat passant per damunt, i el disc ha quedat allà com un record, i que, bueno, supos que s'ho van passar bé, van disfrutar molt d'aquell moment, i ara no és res més que això, un record, i que nosaltres aquí a Radio Far pues, mos entretenim a anar a rescatar aquestes cosetes i treure-les altra vegada a la llum perquè la gent els senti. Posarem la primera cançó que es diu No ho entenc. Ells es van posar el nom de Rock Cowles. De Cowles? De Cowles, no? Rock Cowles. I el disc de Pas a Pas i del 2012. Escoltam la cançó No ho entenc.

Rock Owls. Aquí heu sentit aquests dos cosins cantant aquest tema de No Ho Entenc. Bueno, un disc que allà està, allà està. Anem a posar un altre cantant, una cantautora en aquest cas, una cantant d'amor, molt sensible, a bon ser lletres és important, i a Bontella, en Seguiterra, bàsicament quasi tot és així en plan acústic, cançons tranquil·letes. Es diu que hi ha cançons en menorquí, algunes en castellà, i bueno, ella dins aquest disc és de l'any 20, de l'any 2020, i quan ella va presentar aquest disc, bueno, allò el presentes amb moltes ganes, amb molta il·lusió d'arrencar en aquest món, fas uns anys ben polits, amb moltes anava a dir jo, experiències, curiositats, coses que te passen quan estàs dins aquest món, tens anècdotes després explicar i tens vivències, i és una vida que te dona molt de marge, moltes sensacions, no? I bé, ella va presentar aquest disc de Utseki, després va fer altres cosetes, però anem a retreure precisament la cançó aquesta Utseki, que és la segona del disc, però que donava títol a l'àlbum, diríem, i que, bueno, ha estat això, el que fèiem avui, anar a retreure coses, no? En tota la bona voluntat del món, a disfrutar d'anar Lara Pons amb aquest Utseki.

I aquest era l'obsequi que mos feia en Lara Pons, aquesta cantant maonesa amb aquesta cançó, que es diu precisament obsequi, i no només aquesta cançó, sinó tot aquest disc ple de cançons tendres i fresques, com aquesta que hem sentit. Anem a un altre disco d'aquests que... d'aquests que hi ha guardats aquí a la discografia i que sonen poc, que van sonar poc en el seu moment i que, bueno, que anàvem retraguent i redescobrint alguna coseta més. Aquest disc que us presentaré ara el van fer dos personatges, els discs d'Entre Dos, en Quim Ribó i n'Òscar Sanz. Jo diria que n'Òscar... M'apres que l'Òscar és a l'Orenc i en Quim Ribó és ciutadellenc. Podria haver equivocat, però trob que és així. Bé, aquests dos amics van fer aquest disc, això era el 2008, i bé, està tot ple de cançons seves, amb bones idees, sobretot moltes guitarres, sona molt allò... Són d'aquestes cançons que podries sentir un vespre quan te'n vas d'acampada, no? I que es posen a cantar i que són aquestes cançons nostres i naturals, no? Fetes aquí a Menorca. Bé, aquests dos, en Quim Ribó i n'Òscar Sanz, mos van regalar aquest disc, que és de Tranquils dels Sabres, del disc, i ells és d'Entre Dos. I, si us sembla bé, anem a posar una cançó que xerra de Menorca, de qualque manera, perquè es diu Menorca ets, i fa referència un poc a tot això que dèiem d'anar, de sortir, de partir, i trobar-te per una platja per allà. Bé, anem a escoltar aquests Entre Dos.

Entre dos. Bé, aquí ho heu vist, una cançó ben polida, ben fresqueta, i bueno, ben agradable, sincerament. Un disc així, tot ple de bones idees i bones cançons, com aquesta que hem escoltat. Vegades, bueno, m'ha fet ganes explicar que quan miram la música des d'en fora, o miram la nostra cultura des d'en fora, la cultura menorquina, el que som els menorquins, el que feim, a vegades tenim la tendència a mirar les coses que més han sortit, que més les coses més grosses, i deixem de banda les coses més petites, quan en realitat són totes aquestes coses petites, són tots aquests grups que coneixem poc, que han fet musiqueta, són tots aquests, i són molt més, però són sobretot tot aquest munt de... aquests concerts, no són aquests concerts que omplen 5.000 persones que ens identifiquen, com podria ser Ja t'ho diré, o podrien ser grups així, que està molt bé, que està fantàstic. Però són tots aquests concerts també on hi ha 30 persones dins un petit espai, concerts amb un centenar de persones, on hi ha menorquins, bueno, dir menorquins podrien xerrar qualsevol regió, està clar, però allà on hi ha gent que fan... cosa per la cultura, que empenyen, que tenen ganes de fer, que tenen idees, que posen els seus coneixements en el servei del que és la música o del que és l'art, generalitzem així, i són tots aquests que queden aquí a baix, els que enriqueixen també la nostra cultura. Sobretot, són tots aquests que hi ha a baix, i encara que després... no surtin i no surin dalt i no omplin escenaris on hi ha mils d'espectadors, doncs ells són els que també nosaltres donem valor i potenciam. No? Bé, dic això perquè també ara us posaré un grup folclòric que van néixer d'un ranxo d'estudiants a Barcelona, i hi havia mallorquins i menorquins, i van muntar un grup que és de el gall de la pastera, i el moment que van començar era dins del 19-20, va ser quan va venir la pandèmia, i el grup va tocar relativament poc, ha tingut poc ressò. Havien fet un disc molt polit, havien fet bastantes actuacions per Barcelona així, emprant la música folclòrica com a primer punt de trobada, però a partir d'aquí donant pas a la creació i, sobretot, aportant els seus coneixements musicals per enriquir en noves formes el folclor. No? Llavors, aquest disc també ha sonat, pens jo, que ha sonat poc, i avui li volem donar un empenta més perquè la gent el conegui encara un poquet més, i vos brindarem una cançó que és Sa Jota a Sa Calor, que és una jota que van escriure ells, i que, això que dèiem, la van anar sonant, la van anar potenciant, i de qualque manera és també part de tot aquest nostre repertori. Anem a soltar els galls de la pastera amb aquesta jota de la calor banca que trobeu. Quan et juny...

Es gall de la pastera. Ja ho heu sentit, una cançó ben polida. I, bueno, aquesta jota ha de ser calor. Aquí ho deixam, vull dir, ja ho sabeu. Jo no sé si de tot el que han posat alguna cosa la coneixíeu, o supos que sí, espero que sí. Normalment són discos de gent jove que ha fet, ha arrencat projectes i que després, bueno, s'han quedat per allà enmig. Alguns han seguit, bastants d'aquests han seguit, amb un projecte o altre, però bueno, aquí estaven. Aquests són alguns dels discos aquests que, de qualque manera, pensam que han sonat poc i podrien haver sonat més, i que estan en tota la llista de repertori menorquí, que bueno, també està bé escoltar o recordar tant en tant. Ja hem arribat fins aquí, acaba el nostre programa aquest de poc coneguts, i vos en deixaré un altre que també crec que és poc conegut, i ja es pot sentir, vos diré quin és, aquest que vos deixam penjat. Amics, ha estat un plaer compartir tot això. Ja ho sabeu, no hem acabat, n'hi havia molt més encara per anar descobrint, i ja quedem per una altra ocasió. Vos deix amb aquesta cançó sorpresa, que es pot sentir, ja diríem qui és, i vos desig que vos passeu una bona setmana ben polida i ben entretinguda, i si esteu avorrits, ja ho sabeu, la música pot ajudar. Una abraçada a tots i fins la propera. Adeu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
2: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa la vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
1: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
3: He perdut el compte.
2: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
1: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
3: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
2: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
3: Clar.
2: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
3: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
2: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
0: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i

0: informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
1: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'en Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
0: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició des Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge, i ella se va plantar aquí amb dues dones més, i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades, i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Wow. Sí, té una dona que va molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
2: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Verb Records.

shop.

escàvecs, fort d'estes mànecs, entrenaments milicians purs. Nino breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia. De negre ni

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronji no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha de deixucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen sa

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i amb el Fred venen les jues. Amb l'arribada de l'hivern, hi ha espècies d'ocells que migren des del centre d'Europa fins a Menorca, on troben unes temperatures més suaus i aliment per poder viure. Després, amb el bon temps, tornen a partir cap al nord per poder criar. Un d'aquests ocells és la jua. En castellà es diu ave fria, un nom molt pertinent. I a la zona de Castelló li diuen merita. Hi ha un refrany valencià que diu: quan la merita va per l'horta, fes foc i tanca la porta. O sigui, que la presència d'aquest ocell assenyala el fred. La jua és un ocell relativament gran i bo de reconèixer. Té les cames curtes, els dors de color verd fosc i el pit blanc, amb una cresta en el cap molt distintiva. La podem observar en grups, en tanques mig inundades i també en els prats de les zones humides, especialment per la zona de tramuntana. S'alimenta de cucs, insectes i tot tipus d'invertebrats terrestres. Antigament s'arribaven a comptar centenars d'exemplars, fins i tot milers. Avui en dia la cosa ha canviat. En els darrers anys només s'han observat unes poques desenes d'individus a tot Menorca. Quina explicació pot tenir això? Per una banda, tenim que de cada vegada fa menys fred. Les jues redueixen així la distància de les seves migracions i costa que arribin fins a Menorca. Pot ser que un any sí que en faci prou de fred, però tant com va, sembla més difícil. I per altra banda, hem de tenir en compte que el seu hàbitat de cria s'està reduint a les zones d'origen, com a conseqüència de l'activitat humana. No podem descartar que hi hagi altres factors que expliquin la seva menor presència. En prou del cert és que els humans alteram l'entorn i el cicle de moltes espècies. Bé, espero que vos hagi agradat tot el que vos hem explicat avui. Mos veiem en el pròxim podcast.

0: us.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Escac i Mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant a vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final.
3: Final del 38.
2: Sí, sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Vull dir que encara sí, sí, guerra, sí. Qual que el lot d'aquests petitots,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, sí, sé el que és perdre amb el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Fa.

0: No me viene nada en el diccionario por calor.
1: ¿No te viene nada?
0: No. Venga, que presto.
1: No puedo más, por favor.
0: Que presto estaré en Torrantes culet culet. Si ens queda un trosset llibre de sorra entre la mar de visitants que tan fàcil ens fan la vida a Menorca.
1: A veure, haurem de cercar molt fort aquest trosset, eh? Tenim qualque racó encara.
0: No ho direm.
1: Però no ho direm. No. Exacte, no el direm aquí, a ses zones. Som-hi, tornem a ser aquí en directe des de Casa d'Artistes i aquest directe, de nou, és gràcies a sa fantàstica gent de Cototo, de Cototo Wifi, que ens facilita el millor wifi de sa illa per fer aquest directe fantàstic des mes de juny, Arizona. Un directe que tots i totes esperàveu. Ho sabem.
0: Estamos aquí para vosotros. Quart episodi és la cinquena temporada. Pensàveu que aquest també aniria tard, com el mes passat, però no. Ens hem posat les piles o les hem acabat de buidar.
1: Les tenim molt buides, però mira, som us manté despertes. Na Gavi ha acabat exàmens i jo he començat una feina nova i pràcticament no dormim, o no dorm jo al manco, però tenim programa de ràdio i, bueno, clar, el programa s'ha de fer. A veure qui ets la més valenta i qui acaba més desquiciada de totes.
0: Puc competir amb tu, amb això? Vols que t'expliqui? Entro a ocupar els primers llocs.
1: Entre desquiciades.
0: De desquiciades, perquè en el grau de bibliotecària que estic estudiant, perquè no us penseu que esteu fent topos, no estic fent topos, o sigui, és una persona BA, però que està fent un grau.
1: És una
0: crac. Hi ha una assignatura que es diu Fundamentos de la Administración de Empresa, que és la assignatura més avorrida de la història i asquerosa, ¿vale? I me va tocar fer un perfil de Amancio Ortega.
1: A s'examen?
0: No, s'examen no, un treball.
1: Un treball?
0: Sobre Zara i Amancio Ortega.
1: No podies triar un altre?
0: Horror, no.
1: Que horror!
0: Horrible. O sigui, que computa com a desquicie, això?
1: Home, total. Clar, però bueno, també te pot ajudar molt la IA, en aquest cas. No,
0: no. Som incapaç. Ni por Amancio, saps? O sigui, me l'he tragado con patates.
1: Bueno. Es juny és sempre un mes molt fort per totes. És un mes de tancaments, de finals de curs, de finals d'extraescolars, de finals de competicions, preparant ses vacances o ses no vacances, en alguns casos, escoles d'estiu, matrícules per amunt i per avall, revisar agendes per veure si podem o no anar a tots els grapats de concerts que es junten durant l'estiu, a tots els esdeveniments, openings, mogudes vàries, que no sabem per què s'agenden totes a partir de que fa bon temps.
0: Com la carretera.
1: Exacte!
0: Com les obres de la carretera, van en paral·lel.
1: Ai, sa calor és insuportable, però sa quantitat d'activitats, de gent, d'acumulació de cotxos, de paisatge urbà deluxe i preus desorbitats per tot i per tothom, ho és encara més. S'estiu no ha començat, Gavi, i jo ja no em puc dur més.
0: Me lo dices o lo cuentas?
1: T'ho dic.
0: Com és possible que haguem arribat al punt de viure en un lloc d'estiu i per moments ho diem s'estiu?
1: És que clar.
0: Que sigui l'època dels concerts i que no tinguem ganes de sortir de casa. No tenim FOMO, sinó tenim HOMO, que li diuen, saps? No
1: voler, que és HOMO?
0: No, HOMO, ara no me'n record a què va, però és rotllo, o sigui, no vull veure a ningú.
1: Exacte.
0: Vull matar a tothom. Sí, vull que desapareguin tots. Jo entro bastant poc a Instagram, només quan tu m'envies coses, quasi.
1: Vale, i quan intento. Hem d'anunciar algun programa d'Arizona.
0: Exacte, també. Però es veu que sempre que m'aturo en algun post, el perfil al que m'aturo parla de mallorquins que estan fins al monyo de cotxos, de gent, de ciclistes.
1: De ciclistes, això t'anava
0: a dir. De suportar una realitat que no ens fa més rics ni ens aboca a viure millor.
1: Que va.
0: Molta gent cabrejada, o sigui, me dona la sensació de fet que tu, o sigui, és molt fort perquè l'algoritme me fa creure que tothom està cabrejat, que igual són quatre pelagatos, però jo me penso que és tothom.
1: Sí, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Estoy
1: sí,
0: a punto de vivir una revolució.
1: Estem totes desbordades.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Pues també m'arriben perfils que m'expliquen del col·lapse de les escoles, de les vagues a València total, i a Barcelona, no són dels profes, també les bibliotecàries, a les quals els enviem tot el nostre suport.
1: Tot el nostre suport, ànims i valentia.
0: I sí, penso, és un estiu molt calent i ho serà més calent encara. Al loro, perquè sortim. Al loro.
1: Vinga, va, fem centradet del programa, que ens estem enrotllant molt, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més, aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibuné.
1: I ella és la Gavi Miciolevicius. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
0: Pues sí, ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
1: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonhomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer. Ella és sempre darrere la seva càmera, disposada a captar la millor llum, el millor enquadrament i el millor moment. Bé, en realitat, tot aquest programa que hem muntat avui és una mena d'excusa per poder xerrar amb ella, una estoneta amb la Gemma i cedir-li el nostre també humil espai per poder posar en valor tota la seva feina.
0: Abans de parlar amb ella, però, com sempre, la Magda us posarà un poc d'antecedents, un poc en antecedents del fotoperiodisme fet en femení. Gràcies per ajustar-te a la màxima que diu mai t'aniràs a dormir sense saber alguna cosa més. Tu col·labores sempre amb això i jo estic molt contenta.
1: Correcte, us fotré la xapa abans de començar l'entrevista i després de xerrar amb la Gemma, com sempre, na Gavi mos farà les seves recomanacions. Com us dus avui, Gavi?
0: Bueno, mira, una altra vegada, com tantes, em sento il·luminada per les Arizones perquè he tingut molt poc temps per als exàmens, però ara bé, fins i tot estadística, que patia un poc, però l'ha aprovat.
1: No, un aprovat, un notable.
0: Notable, notable, però jo pensava que pinxava, eh? Bueno,
1: molt bé, molt passa. Bé.
0: Volia un 10, en realitat, però bueno, no m'ha sortit, no passa res. Perquè, bueno, he trobat el documental perfecte per il·lustrar el tema.
1: Vinga.
0: Del qual parlem avui. Es tracta d'una joia anomenada Joan Viernes, una entre todos, i que parla
1: Joana,
0: de la vida
1: Joana,
0: de...
1: Joana, no Joan, Joana.
0: Joana, perdona.
1: Vale.
0: Joan?
1: Has dit Joan.
0: No, Joana. Una entre todos i que parla de la vida de la primera fotoperiodista d'Espanya, la Joana Viernes, de qui tu també parles en la teva petita i meravellosa intro. Flipareu, flipareu.
1: Que guai. A tope.
2: What do you see as the meaning of the term revolutionary?
3: The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote

0: No baixaríem de Belén Natalí, però l'hem de baixar perquè si no el programa no continuarà. Bé, com us dic, us fotré un poc de xapa, vale? La història del fotoperiodisme fet per dones és, com no podia ser d'una altra manera, una història de talent, de perseverança i de transformació social. Tot i que la fotografia documental i de premsa va estar dominada durant molt de temps, massa temps, per homes, des de finals del segle XIX i especialment durant el segle XX, nombroses dones també van contribuir de manera decisiva a l'evolució del fotoperiodisme, aportant noves perspectives, noves mirades, nous punts de vista sobre la realitat social, política i cultural. Les primeres fotògrafes professionals, sovint, van haver de superar importants barreres d'accés a la formació, en els mitjans de comunicació i en els espais de treball. Vos sona aquesta història?
1: No, que va. No l'havia escoltat mai. Dones que no poden fer feina del que volen? Que va.
0: O estudiar.
1: O estudiar.
0: Malgrat aquestes dificultats, però, moltes van aconseguir documentar esdeveniments històrics, conflictes armats, moviments socials i la vida quotidiana de comunitats sovint invisibilitzades. Les seves imatges no només informaven, sinó que també ajudaven a generar consciència sobre qüestions com la pobresa, les migracions, els drets civils o, esclar, la situació de les dones. Durant la primera meitat del segle XX, figures com Dorothea Lange van destacar per la seva documentació de la crisi econòmica als Estats Units, mentre que Margaret Bourke White, per exemple, es va convertir en una de les primeres dones corresponsals de guerra i una de les primeres fotògrafes de la revista Life. A partir de la Segona Guerra Mundial i durant la segona meitat del segle XX, altres professionals van ampliar també els límits de la professió, cobrint conflictes internacionals i processos de canvi social. Les dones fotoperiodistes han aportat sovint una mirada especialment atenta a les experiències humanes, a la vida quotidiana i a les conseqüències dels grans esdeveniments històrics sobre les persones. I vull fer un incís en això, en les conseqüències d'aquests esdeveniments. No es va, o sigui, no, el seu objectiu no era només fotografiar l'esdeveniment, sinó com, quina és la conseqüència social de tot aquest esdeveniment. I aquesta mirada és eminentment femenina. Això, però, no significa que existeixi una única mirada femenina, sinó que la incorporació de les dones a la professió va enriquir i continua fent-ho la diversitat de perspectives presents en els mitjans de comunicació. En les darreres dècades, fotògrafes com Lindsay Adario, Cristina García Rodero i Susan Meiselas han consolidat el paper de les dones en el fotoperiodisme internacional. Paral·lelament, la reivindicació de les pioneres ha permès també recuperar i valorar aportacions que durant molts anys van quedar relegades a un segon pla. Així, doncs, la història del fotoperiodisme fet per dones és inseparable de la lluita per la igualtat d'oportunitats en el món de la informació i de la fotografia. Les seves imatges han contribuït a documentar la història contemporània i ampliar la nostra comprensió del món, demostrant que la diversitat de mirades és essencial per explicar la realitat amb més profunditat i rigor. El fotoperiodisme fet per dones a Espanya ha tingut una evolució marcada per les dificultats d'accés a una professió tradicionalment masculinitzada, però també ha estat marcat per aportacions fonamentals que han enriquit la documentació visual de la història contemporània del nostre país. Durant bona part del segle XX, especialment durant la dictadura franquista, la presència de dones en els mitjans de comunicació era limitadíssima. Tot i això, algunes fotògrafes van desenvolupar una important tasca documental, sovint centrada en la vida quotidiana, les tradicions populars i els canvis socials que experimentava la societat espanyola. Entre les figures més destacades hi ha na Joana Viernés, catalana, considerada la primera dona fotoperiodista professional d'Espanya, la primera dona entre tot d'homos. A partir dels anys 60, na Joana Viernés va treballar per diversos mitjans i va retratar tant l'actualitat política i social com figures de la cultura i de l'espectacle. La seva trajectòria va obrir camí a generacions posteriors de dones fotògrafes. Nagabi ens en parlarà, com ha dit abans, més en profunditat a la seva recomanació.
1: Soy fan. Soy
0: fan. Ets fan d'Anna Joana, no?
1: M'he convertit en una fan.
0: Que guai. Mm. Que bé, no?
1: Sí.
0: Que puguem descobrir aquestes figures, també.
1: Sí, gràcies.
0: No, que les puguem descobrir per la resta de, clar, d'arissones que ens estan escoltant. Durant la transició democràtica a Espanya, el fotoperiodisme va viure un moment d'expansió. Les transformacions polítiques i socials van generar una gran demanda d'imatges que documentessin les mobilitzacions ciutadanes, els canvis institucionals i també l'emergència de noves formes de vida. En aquest context, diverses fotògrafes van començar a guanyar visibilitat i a participar activament en la construcció de la memòria visual de la democràcia, tant des del fotoperiodisme com des de la fotografia social o documental. A partir dels anys 80 i 90, el nombre de dones dedicades al fotoperiodisme i a la fotografia documental va augmentar significativament. Una de les figures més reconegudes, com totes ja sabeu, és Cristina García Rodero, primera espanyola membre de l'agència Magnum Fotos. El seu treball ha documentat durant dècades les festes, els rituals i les tradicions populars, així com realitats socials d'arreu del món. Encara que sovint se la relaciona també amb la fotografia documental, més que amb el fotoperiodisme estricte, la seva obra ha tingut una enorme influència en la fotografia de reportatge. I en les darreres dècades han destacat altres autores com Sandra Balcells, coneguda per la seva cobertura de conflictes dels Balcans als anys 90, na Judit Prat, centrada en els drets humans, les migracions i les conseqüències dels conflictes armats, o na Olivia Arthur, entre moltes altres professionals que han treballat des de perspectives internacionals però també locals. Actualment, les dones tenen una presència molt més significativa en el fotoperiodisme espanyol, tot i que continuen existint reptes relacionats amb la visibilitat, la conciliació i l'accés a determinades cobertures. Diverses associacions, festivals i projectes de recerca contribueixen a recuperar la memòria d'aquestes pioneres i a reivindicar el paper de les dones en la construcció de la història visual d'Espanya. En conjunt, el fotoperiodisme femení a Espanya ha passat de ser una excepció a convertir-se en una part imprescindible del panorama fotogràfic contemporani, aportant, com dèiem des del principi, noves narratives, sensibilitats i formes d'entendre la informació visual des d'una altra mirada, la femenina. I amb tot, què passa amb el fotoperiodisme a Menorca? El fotoperiodisme a Menorca ha estat estretament vinculat a la documentació de la vida quotidiana, els canvis socials, el patrimoni cultural i els esdeveniments històrics de l'illa. A diferència dels grans centres de producció periodística com són Madrid o Barcelona, el desenvolupament del fotoperiodisme menorquí s'ha produït principalment a través de la premsa local, els arxius fotogràfics i el treball de fotògrafs que han registrat la transformació de la societat insular al llarg dels segles XX i XXI. Durant bona part del segle XX, les imatges publicades en capçaleres com Des Diari Menorca van constituir una font essencial per documentar l'activitat política, social, esportiva i cultural de la nostra illa. Les fotografies permetien seguir les festes populars, les visites institucionals, els canvis urbanístics i l'evolució econòmica vinculada en el turisme. Les dones fotoperiodistes, però, van trigar una miqueta més a aparèixer a la nostra illa. No va ser fins ben entrat als anys 90 del segle passat, és a dir, fins a finals dels anys 90, de fet, que vam tenir en el diari Menorca la primera dona en plantilla. Es tractava de la ja desapareguda Magda Amorós Alsina, una dona pionera i dedicada a la seva vocació. Amable, senzilla, sempre disposada a col·laborar perquè expliquen, Namorós mostrava especial interès en les fotografies antigues de Menorca i en tot lo relacionat amb el folclore i les expressions pròpies de la nostra cultura. Ella va començar a col·laborar amb el diari primer com a reportera periodística i a poc es va anar incorporant a la redacció i va acabar fent les fotografies en plantilla com a fotoperiodista. També la única dona entre un grapat d'homos. Degut a un tema personal i familiar, va haver de deixar el fotoperiodisme massa prest, però no es va acabar de desvincular de la fotografia ni de la seva vocació. Va ser allà on es van conèixer amb na Gemma Andreu, la nostra convidada d'avui, quan ella també treballava en el diari a l'Arxiu. Na Gemma segueix sent aquesta minoria en el sector. Dones com na Magda i na Gemma són les nostres pioneres, dones que obren camí.

0: i tan mesquina.
1: Bueno, Anna Gemma Andreu, encara que no la conegueu, molts de voltros l'heu vist, sovint darrere sa càmera, sempre buscant el quadre perfecte i el moment decisiu. Ella va néixer a Mo, un dia d'hivern de l'any 1964, va créixer i va estudiar aquí. Després d'una dècada treballant al món de la bisuteria, segons tenim entès, va marxar cap a Mallorca per estudiar informàtica a la UIP. Va tornar uns anys més tard a Menorca sense ordinador i amb un títol de tècnica en fotografia sota el braç.
2: Des de 1996 treballa, fa feina en el diari Menorca, cosa que li ha permès fer una ullada a mons molt diversos. L'ha fet conèixer també molta gent i molt interessant i viure i compartir experiències d'allò més variades. La seva mirada és distant i certera, sempre objectiva, amb el rigor nat de la seva ètica periodística. Gemma, benvinguda i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, darrere els micròfons de Radio Far. Sabem que no hi estàs avesada en això de fer entrevistes i ser tu part de la notícia, així que t'agraïm doblement la teva disposició de venir avui a Arizones.
3: Bueno, bones tardes i gràcies per convidar-me. No, jo estic gens acostumada.
2: Però ja veuràs que és una conversa entre amigues, o sigui que
1: sí,
2: ben
1: ja
2: tranquil·la.
1: Veus, sí, ben moltes tonteries també.
2: Explica'ns un poquet, Gemma, d'on sorgeix el teu impuls per la fotografia i per el fotoperiodisme en concret?
3: Bueno, jo no sé de haver, quan vaig començar, i està pensant i record, nosaltres tenien uns familiars que vivien a Canàries i cada estiu venien a fer les vacances a Menorca i mos duen regals. No, jo tenia quatre germans, eren fillets petits, i un any van venir carregats. I jo me van dur un tocadiscos. Flipant, als anys 70 tenia un tocadiscos a casa teva,
2: massa.
3: I els meus germans els van dur una màquina de fer fotos. Amb el temps, aquella màquina de fer fotos va acabar en les meves mans. O sigui que jo vaig tenir el tocadiscos i la càmera. El que passa que era molt car comprar carrets i feien molt poques fotos. Però clar, a partir d'aquell moment jo crec que allò me va com a interessar. La primera foto que record haver fet era amb un pare dalt del terrat. Jo n'hi vaig fer una a ell. Vam pujar dalt del terrat perquè hi havia més llum.
2: Vale.
3: I ell me'n va fer una, jo. I aquestes fotos els veig, els tinc molt presents. I després, no sé, quan anava de viatge, doncs me devien donar doblers per comprar un carret i fer fotos. Me va començar a agradar, però, bueno, és una cosa que va quedar allà fins que, amb el pas del temps, ja bastant gran, vaig fer un curs a l'Ateneu amb en Jacinto Calvo. Vaig fer un curs de revelat i de fotografia. És fent, cada any fent un curset, una cosa d'hivern, i me va agradar. I, bueno, d'allà vaig començar a fer fotos. Després, un estiu, jo tenia una germana que feia feina a l'última hora, això ja era cap a l'any... Les Olimpíades van ser el 92 cap al 91, 1990, és que del segle passat, eh?
2: Total.
3: Perdó.
1: Nosaltres sí, també som del segle passat,
3: ah, bueno.
1: Quina pena.
3: Quina sort.
1: Aquí l'única que no és del segle passat és la Júlia, gràcies Júlia per ser aquí. Bajas la media, ¿sabes?
3: Pues... feia feina a l'última hora. Hi havia una delegació del diari Última Hora de Mallorca, a Mo, i me va dir, és fotògrafa de fer vacances, tu que te pot interessar? Bueno, jo no ho he fet mai, però havia après a revelar. En aquell temps feien fotos en blanc i negre, els diaris feien carrets, negatiu i blanc i negre.
2: Clar.
3: I no bastava fer la foto i tenir el carret, ho havies de saber revelar i positivar. Clar. En els diaris s'imprimia un positiu, ho havies de passar a paper. Dic, bueno, ja n'he fet, s'ateneu, tal. Bueno, vaig quedar un dia, vaig provar i li va semblar que sí que ho podia fer. I aquell estiu vaig fer feina 15 o 20 dies en el puesto de fotògraf.
2: Wow,
3: que eren tot el Mercadal.
2: Vale.
3: I me va agradar. I vaig descobrir el món un pot de la fotoprensa des de dins, no?, de lo que era. Ara està aquí, ara hi ha un polític, ara ve un barco, ara ve Isabel Presley. I me va començar a agradar. Però, bueno,
1: t'havies de colar per tot, eh? Allà...
3: Bueno, sí, o te coles o t'amagues i te...
2: Clar, però ella anava com a periodista, en realitat. Vull dir que
1: bueno,
2: podia...
1: però jo no sé, per exemple, no ho destriparé ara, però una Joana Viernes, per exemple, va haver de fer moltes triquiñuelas, per entrar i fer fotos.
2: Per aconseguir tot... Bueno, jo crec que la gent encara escola per puestos, per aconseguir terrats, no? Cases, no?
1: Escolta'm, en quin moment vau deixar de fer foto, o sigui, vau començar a fer digital?
3: En el diari, cap a l'any 2000. És que va haver un moment que tots els diaris van començar a fer fotos, van començar a fer portades de color. És que hi ha dos passos, no? Tots ja mos botàvem el color, mos anàvem de rodet a digital. No, hi va haver un pas que era de rodet en blanc i negre a fotografia de color. Clar. I després, de color a digital.
2: Clar.
3: I jo, el 98, el diari va començar a introduir fotos en color. Fins a l'any 1998 tot era blanc i negre. Uh-huh. I van fer diapositives. El complicat que has de posar la diapositiva, perquè no te pots errar, ha de ser l'exposició molt exacta.
2: I el laboratori era ja mateix en el diari?
3: Sí. Teníem el laboratori de blanc i negre, nosaltres compraven, bueno, nosaltres, el diari comprava la pel·lícula a metros, teníem unes llaunes de 30 metros, i nosaltres ens feien els carrets. Jo tenia un company que deia, així són 36, així són... Ho mesurava en pams.
2: Ostres!
3: Teníem una maquineta també de carregar i mos carregàvem a xassis, teníem un de xassis buis, feien les fotos i després ho revelàvem i tenien una ampliadora i ho positivàvem. I entregaven en el departament de preimpressió les fotos en paper. O sigui que cada dia revelaves negatiu, positivava, xugaves les fotos i ho enviaves en el departament.
2: Home, és un poc de ser mag, no? Haver de muntar-te els teus propis rodets, amb els xars... Era molt guai, devia ser...
1: Si tu... És una altra manera d'apropar-te a la fotografia.
2: Totalment.
3: No? I també d'aprofitar molt el material, perquè si tu te feies rodets curts i anaves a un esdeveniment i només havies de fer 400 fotos i sabies que aquell dia allò ho hauries de revelar ja i no en podries...
2: Te feies un rodet de 6 fotos.
3: Exactament.
2: Clar.
3: O de 10, sempre ens sobraven, no? Però te'n feies de petits per aprofitar el material.
2: Clar.
3: Tot allò tenia un cost. Ara no, ara li dius papelera a l'ordenador i...
2: Clar.
3: Després, quan vam passar color, vam fer les diapositives i teníem una màquina que ho podríem dir que és com la rentadora. Tu li posaves els líquids allà on li tocaven, aquí revelador, aquí fixador, aquí tal, i posaves els rodets. I tenies el rotllo de diapositives. Llavors triaves i enviaves escanejar també les que trobaven que havien de sortir.
2: Clar.
3: I al cap de 2 anys o així, allò ja vam preveure que seria una cosa curta, perquè el món digital avançava tan ràpid que el diari ja va preveure que a curt pla es posaria, empraria màquines digitals.
2: Clar.
3: I cap al 2000, no sé si era 2001, 2000, van viure un període d'expansió al diari. Es va fer més gros. A la Ciutadella van muntar una oficina nova,
2: una delegació.
3: Va ser quan la Magda Morós va passar a ser fixa en plantilla, ja no era col·laboradora, i ens van comprar els equipos de les màquines digitals. Però ens van comprar unes màquines reflex. Nosaltres havíem vist altres periodistes que tenien màquines compactes, petites. Nosaltres ens van comprar les reflex amb tots els objectius, un angular, un 35-70 i un teleobjectiu.
2: Jolín.
3: I m'ho vam anar con nuestro flamante equipo.
1: Había presupuesto, eh?
2: Escolta, és que estem anant molt ràpid, molt ràpid.
3: Sí.
2: Però es revelat de blanc i negre a color, a part de, o sigui, dius que el format era diapositiva, ja no era...
3: Els colors, sí.
2: Era molt diferent, el procés químic?
3: Sí, era perfecte perquè ho feia tot la màquina. Era com posar la rentadora, aquí el sabó, aquí el suavitzant, i aquí... un banyo de tour d'aquest.
2: Vale.
3: Posaves dins la màquina i tenia un programa, no me'n recordo com aquest de minuts eren, i tu t'anaves a fer el cafè mentre la màquina feia, després ho havies de treure, havies de fer net i jugar.
2: D'acord.
3: Havies d'anar molt alerta que els líquids estiguessin molt ben fets, perquè molt ben mesclats, perquè no saps com mesclaves tu, si no, llavors hi havia dominants, el dominant blau, el dominant taronja, els colors, molt punyetero, molt. Però sí, i després els màxims que n'hi cabien dins cada pot eren 4, i si tu aquell dia havies tingut que fer moltes fotos i t'enviaven carrers de col·laboradors i no sé què, venga, una rentadora o altra rentadora.
2: Ja. Escolta, i Però abans d'estar en plantilla com a fotoperiodista, tu vas estar molts anys a l'arxiu, no? I combinaves bastants dies a l'arxiu amb després fes alguna guàrdia o algun dia com a fotògrafa, no?
3: Jo havia entrat un any abans. És que jo, després de Saudes a l'última hora, l'any següent vaig tornar a fer feines a l'última hora. Vaig estudiar a Palma, venia aquí, insistiu, i tenia un mes i mig de feina a l'última hora. I en el tercer estiu me va telefonar en Javier, que és el fotògraf que hi havia hagut en el diari.
2: Javier Coy.
3: 40 anys, sí. Va ser el primer fotògraf en plantilla que hi va haver. I me va dir que ell feia vacances i necessitaven qualcú. Bueno, jo sé fer, he fet l'última hora, tal, i me van contractar. Vaig fer feina només 15 dies, perquè havia agafat una altra lota. Vaig fer feina 15 dies i vaig acabar. I en Cibert me van dir si volia fer cas de setmanes. Jo en aquell temps feia feina a una fàbrica de dilluns a divendres. I els dissabtes feia fotos per el diari Menorca, perquè havies de saber revelar, clar. Bé, així fins a l'any 96. Exacte. I el 96 vaig entrar en plantilla a jornada completa. I la jornada era... Jo feia de dilluns a divendres arxivant les fotos que feien els altres, i el dissabte, perquè nosaltres fèiem feina 6 dies, els periodistes només teníem un dia lliure en aquell temps, els dissabtes feia fots. Així durant tot l'any. I vacances dels fotògrafs d'en Javier, que en aquell temps eren 50 dies, perquè com que només en lliuràvem un,
2: clar,
3: tardava molt a arribar a aquestes vacances, però quan arribaven eren llargues.
1: Quina sort, no?
2: Home, 50 dies de vacances és molt guai, sí.
1: Tornem-hi.
2: Escolta, tornem a la feina.
3: Això és de Sant Joan a Gràcia. Quasi.
2: De Sant Joan a Gràcia,
3: bueno,
2: que guai.
3: De Sant Joan a les festes de Sant Climent.
2: Però ningú devia agafar de Sant Joan a Gràcia.
3: El fotògraf, en Javier.
2: Sí, Quin ella morro, no, Javier,
0: ella
2: tu.
0: Ella es quedava fent fotos.
3: I jo passava en el puesto d'en Javier. I m'ha passat els 50 dies, jo feia fotos. Clar. Bueno, tenia un dia lliure com tothom. Clar, sempre me feien la broma i me deien, què fas de Javier? Quan havia fet feina a l'última hora, me deien, què fas de Tolo?
2: Clar!
3: Vaig estar molts anys a tenir entitat pròpia.
0: Fent
3: de Gemma. Sempre havia fet d'altres, fins que vaig arribar a fer de jo.
2: Molt bé, home, amb un lloc més que merescut.
1: Escolta, jo t'ho vull demanar sobre la feina d'arxiu. Si no t'importa. En què consistia? I si només feies feina amb les fotos que arribaven aquell dia, o si també vas haver de revisar arxiu més antic?
3: És que no hi havia hagut ningú en plantilla que només fagués arxiu. Els primers anys el fotògraf anava arxivant com podia.

0: Hi va haver puestos de feina que a hores es duplien arxivant.
1: Clar.
0: Però allò va avançar poc. Quan jo vaig arribar hi havia fotos de, dels 90 i pocs. 90
1: sense
0: i pocs,
1: encara.
0: No. 80 i no ho sé, sí, hi havia moltes fotos sense arxivar. Jo vaig arribar i hi havia una taula plena de fotos a muntanyes. Era impressionant.
1: Wow.
0: Mai vaig fer fotos de sobre, era xulo, ho hauria tingut que fer.
2: Sí, sí, ho hauries hagut de fer. I supos que també la feina d'arxivar és com un entrenament per la mirada fotogràfica o no?
0: Sí, és un entrenament per conèixer coses. Perquè jo després, quan vaig anar a fer feina a Ciutadella, per exemple, vaig anar a urbanitzacions que no hi havia anat en la meva vida, però me semblava que ho coneixia. Ah, sí, mira, aquí ja s'hotel el tal. Ah, mira, allà ja... Però ja ho havia vist en fotos. Gent pel carrer. Clar. Ah, mira, saps la Valdesa. Ah, mira, saps el president de Joventuts Musicals. Ah, mira, aquell és el president de...
3: Això és com un proto-internet, en realitat, imagina't.
2: Clar,
3: no?
2: Clar, és així ho dels diaris. Clar.
0: I després, també, vaig tenir molta sort de que... Jo tenia germans més grans i havia viscut un poc les coses anteriors de la història, perquè... Per així va, me vaig trobar fotos de manifestacions, dels primers mítings, de, que hi va haver en el teatre principal,
2: clar,
0: el Partit Comunista,
2: sí,
0: les reunions, el Pacte del Toro, bueno, tot el que va anar passant.
2: Clar.
0: I hi havia coses que no sabia, evidentment, els fotògrafs, els deia, però vaig poder anar fent munts més petits. I a poc en poc vaig anar arxivant i fèiem una fitxa de lo que era la foto i li assignàvem un nombre. Si tu demà cerques Meeting PP, te'n vas en el fitxer i cerques Meeting PP de l'any 77 i t'ho dirà la foto 2000. I te'n vas amb els calaixos i agafes la 2000. I la meva jornada eren 8 hores seguint-te, no?
2: I llavors, tu passes d'estar sobretot a l'arxiu i un dia de fotoperiodista a la plaça de Ciutadella, no?
0: Sí, bueno, passa a ser el tercer fotògraf que s'anomena allà, perquè sol haver un... Després dels anys 2000 aquest, hi va haver... bueno, van reforçar la plantilla perquè...
2: Van comprar més equipament...
0: També van començar a lliurar dos dies.
2: Vale.
0: Que era una reivindicació de molt de temps enrere.
2: Digníssima, clar, molt necessària.
0: I van haver de contractar un fotògraf més. Van ser tres fotògrafs.
2: Clar.
0: Un en plantilla Ciutadella, un en plantilla Mó i un que feia el que a l'hospital diuen correturnos. Pues uns dies a Ciutadella, uns dies a Mó. I jo vaig passar a ser aquesta i vaig fer feina uns dies a Ciutadella i uns dies a Mó.
2: Ah, d'acord.
0: No feia totes les setmanes a Ciutadella, sinó que feia els dos dies lliures d'en Javier a Mó, els dos dies lliures de fotògrafs d'allà. Bon.
2: Clar, clar, clar.
0: I això també va ser molt xulo perquè vaig conèixer gent nova. Clar, perquè a Mó me coneixien, però a Ciutadella...
2: Clar.
0: Tota vegada, no? I vaig començar a conèixer la gent d'allà, els puestos d'allà... Va ser molt xulo.
2: Devies també tenir en Amac de Morós que t'obria porta i te presentava gent,
0: no? Sí, el que passa
2: és
0: que jo en Amac de Morós no hi vaig fer feina... Quan, juntes no van fer feina.
2: Clar.
0: Perquè van fer feina... Els temps que van fer feina juntes, jo feia dissabtes. Jo revelava rodets que enviaven a Magda.
2: Vale.
0: Però quan jo vaig anar a fer feina a Ciutadella, ella ja no hi feia feina en el diari. Ella ja ho havia deixat.
2: Clar.
0: Sí que vam quedar... No, Magda, per jo, era la que m'enviava les coses tècniques que havia de conèixer, les novedats. Ella li agradava mirar internet.
2: Ah.
0: Ves en aquesta pàgina, mira aquest fotògraf. Magda, me vull comprar una càmera. Ves a Canonistes o ves a Nikonistes. Ella després... Bastant de temps després va tenir una botiga d'antiguitats i es veu que en la botiga tenia temps de mirar, tenia més temps que jo de mirar internet,
2: clar,
0: o li agradava, o com que venia antiguitats per internet també,
2: clar,
0: no ho sé. I seguia molt interessada en el món de la fotografia i me posava al dia en totes les coses que hi havia. De totes maneres, la primera vegada que vaig anar a Sant Joan va ser amb ella, la que feia les fotos de diari era ella, però ella me va voler presentar per tot. I jo vaig entrar a casa que sé, senyor... Jo vaig anar a Sant Joan de Missa, que no hi havia anat mai, i...
2: Que mona. Bueno,
0: tot m'ho va voler mostrar ella.
2: Clar.
0: Ella era... Li agradaven molt les arrels. S'estimava molt tot el seu. I, bueno, la primera vegada que mos van conèixer, que jo vaig anar a dinar a Ciutadella amb ella, ja me va voler presentar a la Ciutadella que a ella li agradava. I me va mostrar els palaus, vam anar a l'església, vam anar a les voltes... I tota persona que passava, que era fotògraf o de cercle, ella era del fotoclub de cercle artístic.
2: Ja, clar, sí.
0: I me va presentar. Aquest és en tal, aquell és en qual... Bueno, Sí, me va

0: introduir, vam anar a Santa Clara, vam fer tot el circuit de les coses
1: que eren... Cara, eh? Sí. Tenim aquest programa pendent, amb les monges de Santa Clara.
2: Les monges de Santa Clara. Clara.
0: Pues vos diran que sí.
1: I hem d'anar ja a fer un directe.
0: Sí, segur. Sí. Mm. Sí, li deies venint de part de la Gemma.
1: Ai, que bé!
2: Ja
3: sí,
2: tenim
3: sí,
2: uns,
3: sí, no? Sí, sí, sí.
2: Però falti bé la Gemma.
0: Sí. Mm. I, bueno, pues això, sí, ell, de qualsevol manera vam estar a la Ciutadella, que ella estimava. I jo, clar, cada vegada que anava... Avui en dia encara vaig a Ciutadella i penso molt amb ella. Pas per la Moradeta, la Magda, qui vivia aquí, la Magda.
1: Clar, clar.
0: Veig gent, aquest me'l va presentar a Magda.
1: Mm.
0: Bueno,
3: jo penso amistat, que tu de tant posar l'ull darrere la càmera igual tens més present que tots nosaltres com ha canviat, no, Silla, tot al llarg dels anys, o perds memòria d'això?
0: No,
3: ja
0: no... Ah, no, perquè hi ha coses que m'acosta més de retratar les, o ara tot el lletges, o ara sempre hi ha gent i antes no n'hi havia.
3: Ara sempre hi ha gent.
0: No sé. Sí.
1: O sigui, que sí, pots veure, pots fer patent el canvi, no? Que la transformació.
0: Clar,
1: de, lo que... Això, el paisatge humà, no? Que xerrava sí, jo abans, com ha canviat el paisatge humà. O sigui, és increïble.
0: El paisatge humà i el paisatge físic.
1: Mm.
0: Perquè, clar, com que jo vaig començar a xivar les fotos que havien fet en Javier, vosaltres no us podeu imaginar molt, 30 anys enrere, no semblava de res en aquest món que tenim ara. La ronda no existia. Les cases eren... Van tirar cases del camí de Llumassanes, allò eren cases rurals. On vinc jo, Fordaló, ja ho he vist alçar. No existien tots aquests blocs de pisos de Fordaló. En 30 o 40 anys ha canviat molt. Les platges, ja he anat a Sant Saura i no hi havia apartaments. A Sant Saura del Nord, avui dia, a Sant Parc.
1: Sí.
0: I me'n record que els meus germans hi anaven a acampar i no hi havia res. I ara hi vas i te gires i darrere les dunes tots són apartaments.
1: Sí,
0: apartaments.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí,
0: i qui
1: sí,
0: diu Sant Saura, diu...
1: Sí,
3: qualsevol altra platja.
1: Escolta, explica'm-nos a tots els eriçons i eriçones com és un dia d'una fotoperiodista.
0: No hi ha cap dia igual. Podem començar per aquí.
1: Això per bo i per dolent.
0: Mai saps el que t'espera. Tu tens una sèrie de coses que passaran o que has d'anar, si hem de fer una entrevista, si hem d'anar a una roda de premsa, són coses fixes. Però d'aquestes en tens 3 o 4. I després poden passar moltes altres coses. Hi pot haver un accident, hi pot haver un imprevist, un fet que no teníem programat i que després un periodista pensant que faria un reportatge sobre el que sigui, sobre la cuida, ara sobre segar, ara com han començat a segar, per exemple, o qualsevol cosa, i li vas afegint. Pot venir qualcú, pot haver passat...
1: Un incendi, qualsevol cosa, clar. Sí, sí. I tu estàs com de guàrdia i te poden telefonar. Gemma, a la carretera...
0: Sí,
1: sí, no?
0: Això te passa, tu pots estar berenant i dius, ah, bueno, avui començaré tranquil·lament, fins a les 10 no tens res. I sona el telèfon, ah, me catxis, carretera general, quilòmetre 12. I tu corres.
1: Bateries sempre carregades, eh?
0: Bateries carregades.
3: Això ho saps bé, tu, eh?
0: Targetes buides, metzinen el cotxe, metzinen la moto.
1: Clar, clar.
0: Perquè mai saps quin vehicle te necessitaràs en aquell moment, si és un accident, d'insistir, no te'n vagis amb el cotxe, perquè hi ha unes coles quilomètriques, que l'has d'agafar la moto, i si no has pensat a posar metzina i vas en reserva, ja has begut oli, perquè no arribaràs. El material sempre a punt, i el mòbil també, perquè avui en dia envies fotos per...
1: amb
0: el wifi.
1: Ah,
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: wifi,
0: sí, sí. Tu t'ho passes de la càmera en el mòbil i el mòbil ho envies.
1: Ostres!
0: Gràcies, una xatia.
1: No t'has ni de moure, clar.
0: Avui en dia...
3: Que arribi el més ràpid possible.
0: Fort,
3: no?
0: Exactament.
1: Bé,
0: és que
1: el d'internet
0: ha canviat totalment.
1: Clar, però... bueno, no sé, jo crec que no fa falta, no?
2: No.
1: Aquesta intensitat amb la que vivim d'immediatesa.
0: És que no, jo també ho crec, jo crec que no fa falta. Què més té, si hi ha hagut un accident a les 10 o a les 12?
1: Total.
0: No pots esperar demà, llegis diari.
3: Sí. És fort, perquè...
0: I va haver un accident. I si no és ningú que t'afecti a tu, qualcú de molt proper o el que sigui...
3: Ja, però tot d'una, a vegades quan vas per la carretera, és que això no m'ha passat molt sovint, no? Però que te passa que veus que hi ha hagut un accident, passen 10 minuts i ja estàs mirant, ha sortit a les diàries, ha sortit a les diàries.
1: Sí, clar. És fort, ens hem acostumat, malauradament.
0: Clar, és que la culpa no és del diari ni de l'internet, és culpa dels que ho empren. Clar. I si els que ho empren volen consumir això, és que si tu no ho poses i un altre ho ha posat, també hi ha una competència i també has de ser la primera, no?, amb enviar-ho. Bueno, jo no hi crec molt amb això, però sí, però hi és.
3: I quines han estat les situacions més difícils de retractar?
0: Més difícil?
3: Bueno, jo m'imagino que, per exemple, això que deies, un accident, no? Igual a vegades te trobes amb imatges allà que has d'anar amb molta cura de la imatge que agafes i coses que veus, no?
0: Sí,
3: allà
1: que no es vegi sang i fetge.
0: No he vist moltes coses. No, perquè... Bueno, ja sol haver ambulància, ja sol haver evacuat. Jo crec que, no ho sé, m'acosta més fer jutjats. Això el jutjat no m'agrada gens. Quan duen els detinguts, això no m'agrada gens.
1: Clar.
0: I els accidents, bueno, te poses com una curassa, també. Jo, quan mir per un forat, no és com quan miro amb els dos ulls.
3: És com una altra persona, un altre tu.
0: També tinc una finalitat, tens la finalitat de mostrar-li a la gent una cosa que ha succeït. No sóc jo, ni és allò. Jo crec que tinc un deure de mostrar-li a la gent que comprarà el diari el que ha passat. I hi ha hagut un accident. I no necessit mostrar el més... El que me sol agradar són els cotxes fes pols. Perquè veges el que te pot passar si corres o si no respectes en els demés.
3: Anem ja a leccionadora.
0: Sí, de qualque manera. Ara,
1: però gent sensacionalista, la fotografia d'Anna Gemma no és gent
3: sensacionalista. No ho dic perquè quan te presentes en aquest lloc a vegades, no? És com l'impacte de veure coses que és com, no sé, quan estàs frente a una situació...
1: Sí, has de tenir sensibilitat.
3: Imatges de guerra, no? M'imagino, no? Aquests...
0: De guerra no sé si ens hauria fet perquè...
1: Sí, és una altra circumstància. Vos
0: conto una anècdota petita.
1: I tant.
0: Al principi que feia fotos, encara era l'última hora, aquest dels anys 90 i pocs, i vaig anar a un partit de futbol. I el partit de futbol se va encalentir. Cris, bueno, l'equip de casa perdia... Quan va acabar el partit, un senyor va anar cap a hi havia una roda de cotxe, no sé, per allà, i la van alçar i la van tirar cap a l'àrbit.
1: Ostres!
0: I jo, jo havia de fer foto, clar. I me'n vaig anar cap a aquell senyor, però perquè en aquell temps jo només tenia una càmera amb un 35-70.
1: Vale.
0: O sigui que o te traques molt o
1: res. No veus res.
0: I jo, valenta, fer la foto del senyor aquell. Fins que el senyor es va girar cap a jo i va venir cap a jo.
1: No.
0: I jo me'n vaig anar cap a la porta de sortida del camp de futbol. Tenia la moto allà, vaig pensar, agafa la moto i me'n vaig.
1: Clar.
0: Però no, aquell senyor me va seguir. Quan va estar de vora la moto, me va començar a cridar que si aquella foto la publicaven, que ell... Bueno, desastres. I jo me vaig adonar que no podria fer fotos de guerra en aquell moment.
1: Clar, perquè t'exposes molt. Sí,
0: no va passar res. La foto se va publicar, perquè quan vaig arribar en el diari i ho vaig explicar, me van dir, què vol dir? Si avui no la publicàvem...
3: És la millor foto que has portat avui. No, en plan...
0: Mai més faràs fotos en el futbol, perquè vindran, te faran quatre crits i tu tornaràs petita. Clar que la publicam. I la van publicar i van fer una carta damunt i res, no me va passar res.
1: I vas haver de tornar mai a un partit de futbol?
0: Sí. Aquell dia el president me va dir, en el nostre camp no venguis mai més.
1: Pues vale.
0: Bueno, pues vale. Però uns anys després jo hi vaig anar al futbol.
1: Vale.
0: I uns anys després van fer una entrega de trofeus, un final de temporada d'aquests i tal. I
1: te va tocar.
0: A l'altaveu me van cridar i me van regalar un clauer. Ja m'havien perdonat.
1: És que qui no te perdona, Gemma?
0: No sé, jo vaig pensar que aquest món no me podia prendre res tan seriosament, perquè les coses anaven canviant amb el temps, no? I en la perspectiva, aquell dia els havia fet un desoi, i després, mira, s'havien adonat compte que no passava res. Però
1: bueno, formava part d'un calentón, també.
0: Sí.
1: Escolta, Gemma, i què és el més important per tu a l'hora de fer una foto, quan penses una foto?
0: És que nosaltres també fem fotos de molt de tipus, perquè fem les fotos del diari, fem les fotos de les revistes, fem fotos per anuncis, fem... Què més fèiem? Bueno, per internet, totes les galeries i... Clar, per això el més important, jo penso molt en diari, i el més important quan faig fotos del diari és que li tenc que mostrar a qualcú una cosa que no ha vist, una cosa que ha succeït. I moltes vegades prioritzes allò que ha succeït més que l'estètica, perquè en les fotos que es mouen, en les coses que se mouen i tot això, no es pot fer que un te passa, l'altre gires, no sé què. No me sol agradar dir-li a qualcú, posa't aquí i gira cap allà o fer... No, les coses són com són i m'agrada mostrar-les com estan.
1: Que guai.
0: Nosaltres no... Ara hi havia un fotògraf que li deien en Tino Soriano, deia que els fotògrafs no us poden plantar davant els fets amb una idea preconcebuda. Tu no has de dir, jo què sé, vas a veure una vaca loca i pensar, si veig una vaca cap per amunt, no. Clar. Tu has d'anar allà i veure una vaca loca, què fa? I després m'ho mostres.
1: Clar.
0: Saps? No sé, i jo seria un poc cap aquí. Encara que estèticament, segurament que una vaca tirada cap per amunt seria molt més xulo i tu diries, aquesta vaca està loca. No, clar, sé si ho explic bé, però...
1: Sí, totalment, que és molt millor no tenir cap expectativa plantejada ni haver imaginat la imatge, sinó una vegada ets allà intentar retratar la realitat, no?
0: Sí.
1: Clar, sí.
0: Clar que després, per exemple, fas revistes i potser fas un reportatge i és més creatiu i sí que pots pensar
1: jugar
0: més.
1: Un poc.
0: O faré això, o faré allò, o esperaré que el sol es pongui, però en fotoprensa, a més... fas feina en qualsevol característiques de llum, no pots esperar hora blaua ni hora... Tu, si és de dia és de dia, si és de nit és de nit i si és contrallum, te saps la vida.
1: Total.
0: Molts d'incendis passen a contrallum, a damunt que hi ha foc hi ha contrallum i a vegades t'has d'espavilar a flash, no sé què, o queda pitjor perquè és dir...
1: Clar.
0: Les condicions també són... és tot molt ràpid.
1: Clar.
0: Igual que en la rapidesa aquesta, l'internet ho ha canviat molt, crec jo. I tu estàs sotmesa un poc a l'estrès també de...
1: d'aquesta immediatesa.
0: De córrer.
1: Sí. I, jo volia que mos expliquessis també quants favors has hagut de demanar per poder fer fotos. Moltíssims.
0: Una cosa curiosa és que si jo faig fotos per jo, sóc incapaç de demanar-li a qualcú que m'hagi posat una finestra.
1: Ja.
0: Però si faig fotos per el diari, com que jo he d'arribar al diari en cosa i he de mostrar a la gent cosa, a la gent que comprarà el diari demà, demà ho mirarà per internet d'aquí 10 minuts, pues demana a la gent. I he demanat moltíssimes vegades que m'ha deixin pujar un balcó, que m'ha deixin entrar a un puesto, que m'ha deixin passar davant... Perquè, a més, això també ha canviat un poc, però abans la gent te respectava molt si anaves d'un diari. Jo he creuat una plaça sencera, no ho sé, per exemple, un pregó, on avui en dia... Això la gent me respecta bastant, perquè com que me coneixen, jo dic que m'ajuden molt. Però avui en dia és impossible creuar... Ves tenen el caragol d'esborn i creuel. Impossible. A la plaça Constitució, si han sortit els gegants, ves tenen-ho a l'altra punta. I un temps la gent se decantava. No, que ve a des diari.
1: Clar.
3: Que passava fotògrafa.
1: Clar.
0: Bé, jo un guany vaig anar en allò que incenen els llums, els llumets, per Nadal.
1: Sí.
0: I venia, no sé d'on venia, d'un altre poble. I vaig arribar molt tard, perquè clar, això és un altre. Nosaltres no n'han sobrats de temps moltes vegades.
1: No.
0: Si tu tens temps, te plantes allà una hora abans i esperes. Però si una hora abans has de ser futbol, has de ser el bàsquet, o tens una entrevista, no te'n pots anar. I vas allà quan pots, i la plaça ja està plena, i hi ha llumets, i tothom allà amb els fiets per veure llumets, i jo que no podia passar. No, és que me tenc que atracar, perquè d'aquí no... Sí, passa. I poc en poc, la gent me va deixar passar fins davant.
3: Abans d'això has d'aparcar, més amor.
1: Exacte.
0: I després...
3: Però ara no arribes...
0: Se fa una informació sobre cosa de tallers de mecànica. Falten mecànics. Has de fer una foto de mecànics. I on vas?
1: I on vas a fer aquesta foto tan compromesa?
0: Te'n vas a un mecànic que tu coneguis. No, que te podria fer una foto mentre fas feina i tal. Bueno.
1: Vinga. De darrere, de perfil, que avui no m'he afeitat.
0: Pues com això, te passa moltes vegades. Han de fer una foto de, jo què sé, del camp segat, d'un tractor, i ara de l'home traca un tractor, i te'n vas al camí d'en Can, o te'n vas i saps que és un tractor, i aquestes coses ningú se t'imagina, però tu estàs contínuament cercant i maquinant pensant coses, no?
3: Aquest pot ajudar aquest altre.
1: T'adeu sempre en els lectors,
0: I de bon matrec això, i ara jo de bon matrec això per fer-ho. I t'has d'espavilar perquè saps que ho hauran de menester. Jo me dec en els lectors, sí. Jo penso que quan jo un diari m'agrada veure el que ha passat. I no sé, les fotos en xules m'agrada més. Però jo compro un diari per saber què ha passat. I jo faig fotos per explicar-li a la gent el que ha passat. Amb els meus companys, evidentment, ells ho escriuen. I jo faig les fotos.
3: Una altra cosa és tu... Clar, perquè estàs tot el dia fent fotos al final. I no te passa que després tu, a més de les fotos que fas per la feina, fas moltes fotos per tu... així de manera personal, perquè jo per exemple penso també en la meva professió, que estic allà amb textos tot el dia, vaig tenir una època que no podia llegir sense corregir, i entonces era un rotllazo i no volia llegir perquè era un rotllazo estar tot el dia llegint.
0: No ens l'haig fer, perquè la veritat és que hi ha dies que la regalaries a càmera.
3: Clar.
0: Hi ha dies que no, però hi ha dies, me'n recordaré sempre un dia a Ciutadella, jo me n'anava de Cameua a les 9, Cameua és molt. Sortia de molt a les 9, pensava a les 10 a Ciutadella, 10 i mitja, que és hora de començar. I hi havia dies que tornava a les 9 i a les 10 del vespre.
3: Clar.
0: No feia feina continuada, evidentment. Els migdia no tenia feina i tenia moltes hores buides, però jo no era que meva. Me n'anava a passejar, me n'anava... I va ser un dia que sí que havia tingut moltes coses. I me vaig trobar na Maite Salort, que en aquell temps era presidenta del Consell Insular. I me l'havia trobada el matí a no sé on. I el vespre jo me n'anava cap a casa a cercar el cotxe i me la vaig trobar i me diu, encara fas fotos? Dic, escolta, dic, tu que vols una motxilla i una màquina perquè te la regal. Ja no vull fer més.
1: No em puc dur més.
0: No em puc dur més.
1: Clar.
0: Perquè això no passa cada dia, però hi ha alguns dies que són durs, perquè hi ha una entrevista, estàs preparant suplements, hi ha suplements de festes o comercials.
1: Clar, és que al final són molts continguts que heu d'omplir també visualment.
0: Hauria passat alguna cosa. No sé què hauria... Devia haver passat alguna cosa. Perquè els temes que tu tens, els tens igual. I el que se produeix es va afegint en el món. I el rellotge, jo sempre et dic, és que el rellotge no s'atura. I el rellotge segueix caminant. Saps?
1: Sí, sí.
0: I temes, projectes, en tenia de pensats, però sempre estan pensats. No sé si ets arribaria a fer o no ets arribaria a fer.
1: Home, jo m'encantaria tenir un llibret, un recull, un algo, no?
3: Sí, no?
1: De la feina de la Gemma Andreu, m'encantaria. Sí.
0: Bueno, ara...
1: Miles i miles i miles, eh? És com...
0: Fotos.
1: Tu guardes tot el teu o està tot en el diari?
0: La major part és en el diari. Però bueno, jo tinc una part del principi, no, la major part és en el diari. Les que no s'han publicat, n'hi ha que en tinc jo, sí. I després en faig, n'hi ha que et faig fora temps, perquè per exemple, darrerament han sortit avions, no sé si t'heu vist, un avió i les teulades d'una casa, o aquestes et faig, no en la jornada normal, és un dia que no tingui gaire feina, perquè els dies que no tens gaire feina és això, te cerques feines.
1: Clar.
0: I te'n vas a fer avions, perquè te'n pots anar a l'aeroport i esperar que els avions surtin i entrin, o te'n vas a fer platges per tenir l'est per el dia que faci falta una platja, o te'n vas a cercar sorprendes,
1: Tens temps i t'ho pots plantejar d'una manera un poc més creativa
0: o pausada. Quan te criden per qualque cosa, s'han acabat els avions, deixes anar els avions i te'n vas cap a fer el que te diguin.
1: Clar.
0: I hauríem de mencionar que hi va haver una època que a Menorca hi va haver moltes dones en el món de la premsa. Periodísticament, quan jo vaig començar en el diari, la redacció era femenina. Hi havia més periodistes dones com us.
1: Sí.
0: I...
1: Redactores, xerrant.
0: Sí. En carrera, però,
1: Sí.
0: I després també hi va haver... Els anys 2000 devien ser molt bons econòmicament, perquè hi havia l'última hora, hi havia el diari Menorca, hi havia la revista Cat de Ponent, hi havia el Dia del Mundo, que treia unes pàgines de Menorca, no sé si eren 4 o 6.
1: Vale.
0: I hi havia moltes fotògrafs, perquè hi havia el Dia del Mundo, tenia la Mònica Argueres. El diari Menorca i vaig ser jo, i va haver-ne Cristina Llofriu, i va haver-ne Carme Fontestat. Elles no feien tota la jornada, però eren potser
1: col·laboradores.
0: Sata o col·laboradores. Mm-hmm. Bueno, na Cristina, na Cris Llofriu, va ser fotògrafa de Ciutadella.
1: Vale.
0: Jo vaig anar a l'espuesta d'ella. Que més... I n'hi havia més altres mitjans. El que després, la crisi de aquesta
3: 2008.
0: Darrera, se'ns va anar enduguent. Hi va haver diaris que van anar tancant, tothom va reduir plantilles, ja, el diari Menorca també va reduir.
3: És molt complicat, no?, portar un mitjà de comunicació molt complicat.
0: Entre la crisi econòmica i el món de l'internet que va arrasar, diaris gratuïts... Bueno.
3: I trobes que el diari ha guanyat molt? O sigui, perquè clar, estem en un moment a nivell social que realment la imatge té com molt, molt més poder que el text. Ha anat guanyant espai en el diari, la imatge, per damunt el text, trobes? O...
0: Si la imatge... No ho sé... Si...
1: Espai o protagonisme, vols dir?
3: Protagonisme. Bueno, sí, espai o protagonisme, no? Que moltes coses ara s'expliquen...
1: Per imatges.
3: Amb fotos i un peu de foto, bàsicament.
0: Mm. Bueno, és que això es deu a diverses raons, però el diari Menorca no ho fa molt, crec jo.
1: No.
0: A més, ha tingut tendència a reduir. Ara posa una foto grossa i una informació. Mm. I antes ficàvem més fotos. Uh-huh. Que surti més gent. Mm. Fèiem pàgines de reportatges, fèiem unes centrals i hi havia 9 o 10 fotos.
1: Sí que es va.
0: Això
1: sí,
0: ara ja no existeix.
1: Ja es va.
0: També s'ha de dir que el diari va canviar de vestit quan es van integrar en l'última hora, el 2013, i li van fer una maqueta nova, una manera nova de contar, de presentar les notícies. I s'aprofita molt l'internet, se't fan les galeries aquestes d'imatges.
1: Claro. És que les fotogaleries clar, la gent ja espera veure-ho per internet.
0: Internet és insaciable.
1: Clar.
0: Facebook, Instagram, les galeries, és que jo
1: no s'acaba mai. Sí, sí.
3: Muerte, ho cremaríem tot.
1: Ho cremaríem tot. Hauríem d'anar acabant, noies. Sí. Jo volia demanar-te, Gemma, que te dona aquesta feina, que no te'n donaria qualsevol altra.
0: Bueno, ja he après moltes coses, he vist moltes coses. Tenia un company que solia dir, és que nosaltres anàvem per tierra, mar i aire. I ara jo he anat amb avioneta. He anat per la mà, he anat
1: amb
0: barcos de guerra d'aquests a fer visites, i no dins esports, mos duen fins a la Bucana. He anat en la patrullera de la Guàrdia Civil, amb un barco baleia que feia neteja de la mà, el Topaga, no sé si ho recordeu. I també un dia vam anar a fer el dia i vam anar fins a l'Illa de l'Aire i ens vam voler mostrar dofins i vam anar fora per veure els dofins.
1: Que guai!
0: He anat a Bòsnia perquè hi havia soldats menorquins. He anat a Xina, a Xangai, perquè vam fer una passarel·la de moda balear.
1: Hala!
0: Vaig anar a Vinde a veure l'hospital del padre Manolo Bonet.
1: Ostres!
0: He conegut moltíssima gent, he entrat a moltíssimes cases. Han entrevistat presidents de comunitat, han entrevistat polítics de ministres, però també hem entrat a una xabola d'un sense sostre. És el sol enriquidor, que estàs tant a una banda com a l'altra. He vist desnonaments, tristament. No ho sé. Sí, aquesta feina és molt rica i cada dia aprens coses noves. I quan te creus que ho saps tot, passa qualque cosa i veus que ja no ho saps. Em diuen, és que tu deus controlar molt bé els puestos i tot això. No te creguis, perquè sempre hi ha qualque banda que no has conegut. Per exemple, aquí no havia vingut mai. I avui en dia, en internet, hi ha ubicacions, però un incendi a les Salines de Fornells. Cerca, i passa tu per dins el bosc per trobar l'incendi.
1: Cerques fum.
0: Cerques fum.
3: Hi ha gent que es queixa del 5G, però a Menorca a vegades no arriba ni el 3G. Saps?
0: Segurament.
3: No? No tens cobertura, però ara és com, ai, ara per tengo que saber, no estoy aquí, no sé, no hay cobertura.
0: Sí. I el que tu saps és que no pots arribar en les més buides, perquè a la redacció t'esperen els periodistes, el redactor en cap, esperen imatges per aquella notícia que es donarà. A vegades he arribat en les més buides. Ara no record cap moment, procurs no arriba mai en les mans buides. I si m'han enviat a fer una cosa i no he trobat aquella, doncs pues, en cerco una altra.
1: Que bo.
0: No sé. I després plano, clar, ara poses Google Maps. Això és una cosa que me fa bastanta ràbia. Google Maps, has d'anar a fer... No, encara me fa més ràbia. Te mostren una foto aèria de Google i te diuen, és això.
1: És aquí, sense senyals de com arribar.
0: I a més... ja no hi ha opció de si tu te posaries aquí, si ho faries d'allà. No, és aquesta foto. I fa molta ràbia anar a fer una fotocòpia d'una foto, perquè jo per aquell tinc que anar allà a fer una foto igual. Jo faig les que jo faig, i si són més dolentes, són més dolentes, però...
1: Clar, clar, clar.
0: I les ubicacions. És bé que m'ajuden molt, però no me solen agradar gens. Sí, ho trobaràs tot d'una, i també en una ubicació. I després vas a la ubicació i te du un aparcament. Una vegada vaig anar...
1: Ja.
0: Un senyor esperava per una entrevista. Per Sant Tomàs, un xalet per Sant Tomàs. Cap pena, jo t'enviaré la ubicació. Vale, perfecte, m'envia la ubicació i me du un aparcament. Perquè la ubicació, tu la segueixes, gira a la dreta, gira a la izquierda. Fins que vaig arribar a l'aparcament.
3: Aparcament i vola este passant per allà.
0: No me va donar un carrer i un nombre. Ja m'agrada que me diguin carrer tal i nombre tal. Ja m'apanyaré. No, la ubicació, no té pèrdua. I al cap de 10 minuts o un quart de l'hora que havien quedat, me telefona i me diu, t'espera, dic, jo també l'espero, som a la ubicació. Diu, i quina ubicació t'he donat? Dic, no sé, dic, sóc a un aparcament. Ai, és que allà vaig deixar el cotxe.
1: Ah, molt bé, molt bé. I com aquestes mil històries, podries escriure un llibre, idò?
0: Anècdotes n'hi ha moltes, sí, perquè això també és una cita d'un altre fotògraf. La nostra vida és paral·lela a les imatges. A on tu veus una foto d'una platja,
1: clar.
0: Jo veig la foto de la platja i el que me va costar anar a la platja.
1: Clar, totalment.
0: Tu veus un incendi, però jo veig les sabates que se m'han cremat.
1: Clar.
0: Saps?
1: Sí, sí.
0: En basant tenim un... Tinc temps de contentar-ne una la darrera?
1: Tens temps, sí, sí, sí.
0: La darrera. Va venir en Zapatero de vacances.
1: Vale.
3: Bueno, por favor.
0: I un dia... Clar... Però bueno, por favor, però van venir, no te pots imaginar els periodistes d'altres mitjans que van venir per fer fotos d'en Zapatero.
1: Clar, clar, clar.
0: I llavors hi ha competència, i llavors hi ha frec a frec. La qüestió que el perseguíem. Me telefonen, va ser un company meu que me telefona i me diu, en Zapatero ve a es grau, si tu vens, jo te duré en sa barca.
1: Ostres.
0: Cap a es grau. Cap a es grau, posant dins sa barca i morenam per aquí, per allà, mira, allà és en Zapatero. Han de dissimular, no, els que no vegin que anan darrere ells, no?
1: Ai,
0: i un diu, me tiraré la mà a nedar la mà.
1: Ai, no.
0: I hi havia borns.
1: No.
0: No te pots imaginar la picada de born. Nosaltres vam fer dues fotos, però jo no veig en Zapatero, jo veig la picada de born.
1: Clar.
0: I tota la setmana amb el mal, amb el pic del born.
1: Total.
0: Saps?
1: Quina gràcia.
0: La nostra vida transcorre en paral·lel a cada imatge.
1: Clar, clar, clar.
3: Que divertit.
1: Molt divertit. Volem aquest llibre, Gemma. Sa foto i sa història darrere sa foto. Ja està, tenim una idea. Hem de cercar sa manera de treure aquest projecte. No, fa 20 fotos, fem una selecció, però és un projecte genial, o no?
3: Ho fem tu i jo?
1: M'encanta.
3: Bueno, quiero decir, l'ajudamos a hacerlo.
1: Sí, sí, sí, l'ajudem a fer-ho.
3: No tenemos nada que hacer.
1: Mira, hem sortit... Sí, exacte. Moltes gràcies, Gemma.
3: Gràcies per venir.
1: Una passada. Necessita, no sé, mos ha faltat demanar-te res? Vols afegir alguna cosa? Mos hem deixat alguna cosa?
0: Bueno, jo tinc que dir que m'agraden molt les fotos de les obres. Tothom se queixa de la carretera general, però ja m'adonen tema.
3: Després pueden salir en Sorprende y no Sorprende.
0: No, el meu company
3: és la nostra secció favorita.
0: Els meus companys ho saben, que m'agraden molt les obres, perquè de més els anys que vaig anar a Ciutadella... Va ser quan van començar la primera part de les obres que ara acabaran.
1: Vale.
0: I van fer tot allò del Pilar i fins a Ciutadella. I clar, jo cada dia enviava fotos d'obres. I...
1: Encara que no tinguessis feina, eh? Tu enviaves fotos.
0: Bueno, no, però com que creuava tota la carretera...
1: Clar, clar.
0: Ja, bueno, tinc...
3: És com els avis que es posen allà. Mira,
1: exacte.
0: Quan jo estigui jubilada no tindré cap problema. Perquè...
3: Perfecte.
0: Una cosa que no m'heu demanat... És que és una, no, és una xorrada.
1: Digues, digues.
0: Però sempre solen dir, tu si tornes néixer, tornaràs a ser fotògraf.
1: Sí.
0: Si no, jo seré ingeniera de canals i caminos.
1: Ses obres, t'ha fascinat.
0: Sí, que també me'n record molt de mon pare, perquè mon pare era una persona molt apanyada i tenies una rajola que borinava i llevaven la rajola, feien net de vall, posaven ciment i la arranjàvem. I jo era el mosso, domés, com l'inglesa, domés, no sé què. I totes aquestes, no és que li diuen, chapuzas.
1: Apanyos, sí.
0: I totes aquestes coses me recorden molt.
1: Clar.
0: Com ho van alçant, com ho fan, clar, com ho formigonen, clar, tal.
3: Això és molt útil, ara. Més útil que la IA.
1: Total, sí, eh? Sí. Volem fontaneres, no mestres d'obra.
3: Sí. És el que volem.
1: Sí. Bueno, doncs pues nosaltres voldríem una altra Gemma fotògrafa. Moltes gràcies, Gemma, per compartir aquest temps amb nosaltres i per estar aquí a Arizones. I res, seguim volguem veure les teves fotos.
0: Bueno, gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé.

0: M'hagués encantat que haguéssiu vist en el Gavi ara aquí donant-ho tot. Amb la seva cançó de Patricio Rey i sus redonditos de ricota.
1: A ver, una cosa.
0: A ver.
1: Abans de parlar d'aquesta recomanació, he de fer un comentari.
0: Venga.
1: Per aquesta música, perquè t'he enviat un link, ho
0: sí,
1: has vist.
0: Sí.
1: Aquest cap de setmana s'ha mort una de les figures més emblemàtiques del rock argentí, el Indio Solari, que era la cabeça important d'aquest grup, que era Patricio Rey i sus redonditos de ricota.
0: Mm.
1: Ja sé que el nom sona un poc ridícul, ¿vale? Però era...
0: És una generació.
1: No, no, és una banda mítica, no. Lo siguiente, o sea, clar, en Argentina la palabra mítico la puedes multiplicar al cuadrado, al quintuplicado, o
0: sí,
1: al, de,
0: sí,
1: ¿sabes?
0: Sí, sí,
1: o al decuplicado, no sé com se dice. Bueno, és, o sigui, una cua com de lo a mo de gent que portava coses i portava banderes i portava, jo què sé, flors, el que sigui, saps? O sigui, a més que era com el músic de la gent humil,
0: clar,
1: o sigui, dels drogates, de la gent que no té pasta, de la gent que viu que no se l'estima ningú.
0: Obrera,
1: sí. Sí. Això, bueno, va ser molt heavy, o sigui, mito no, lo siguiente, o sigui, el papa, ¿quién es el papa? ¿Quién es
0: bueno,
1: el papa?
0: Bueno, i s'ha mort aquest cap de setmana de gran.
1: Sí, sí, ja estava malalt, però vale. tothom ho sabia, però bueno, que ha estat un xoc total, sí, o sigui, tothom va sortir al carrer, volien que li fessin una, bueno, que el posessin a la Casa Rosada, saps?
0: Vale.
1: I bueno, el president va passar de tot, perquè és un
0: bueno,
1: capullo, perdoneu.
0: Tu diràs. Sí, sí. No conjunta con su motosierra.
1: No, no, saps? Però perquè te facis una idea, la meva amiga Inés va dur una bandera d'Argentina amb els nostres noms posats.
0: Oh.
1: Bueno, vaya anar a fer cua, saps? Bueno,
0: no ploris.
1: No, part de la meva altra vida.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, però som aquí avui.
1: Som aquí, venga, som aquí. Anem
0: tenim
1: per
0: una...
1: feina.
0: A la teva
1: feina.
0: Secció.
1: A la meva secció. més
0: com
1: argentina, més argentina que mai. Pues això, com tu comentaves avui a la intro de l'entrevista, la Joana Viernes està considerada la primera fotoperiodista d'Espanya.
0: Mm.
1: Per descomptat, jo no tenia idea de qui era aquesta persona fins que he vist el documental aquest del qual vinc a parlar avui aquí. Jo primerament pensàvem, no, que igual podíem posar un documental de l'Arangol, d'Inita i pensàvem...
0: Exacte.
1: No, tenim una persona aquí,
0: perquè m'ho
1: hem
0: anat
1: tan
0: fora.
1: Pues bueno, soy fan. El documental es diu, com vos deia al principi, Joana Viernes, una entre todos, va ser realitzat el 2015 per Òscar Moreno i Jordi Rovira.
0: Uh-huh.
1: Pues, na Joana Viernes va néixer a Terrassa el 1935 i va tenir un contacte gairebé prematur en la fotografia, ja que el seu pare, en Joan Viernes, era fotògraf esportiu. I ella mateixa explica que en realitat ella l'acompanya al laboratori, però un poc
0: vale,
1: com a obligació, no com a passió.
0: Ja, saps? ja.
1: I de fet, quan va decidir que volia estudiar, va dir, jo podria dibuixar. I quan va anar a dibuixar, el profe li va dir, tu com a dibujanter és una bona fotògrafa. Bueno, o sea, no te dediques a esto, todo mal. I va dir, bueno, pues començaré a fer feina amb mon pare. Va anar a estudiar a l'Escola de Periodisme de Barcelona, però quan va sortir allà, com que era una dona, pues ningú li va voler donar feina,
0: vale,
1: i va començar a col·laborar amb el seu pare en la premsa esportiva.
0: Ah, wow.
1: Va ser molt xistós. Bueno, és que realment da igual que vos expliqui tot aquest documental, perquè realment és tan guai de veure, perquè ella és una persona tan entranyable,
0: vale,
1: tan entranyable.
0: Una cosa, ella surt en els documentals?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ai, que bé, no? Perquè
1: sí,
0: estem molt fartes de veure documentals
1: surt
0: de gent
1: ella,
0: morta,
1: sí,
0: ja.
1: Surt ella i surt el seu home, un francès molt maco també,
0: vale,
1: molt simpàtic, i la seva germana surt també. Jo entenc que, per lo que he vist en el documental, no van tenir fills, perquè si no m'imagino que hagin sortit, no sortia, o sigui que no tenen fills. Es tractaven molt bé ells dos, així que jo crec que no tenien fills, no? Era com una parella ben avinguda, perquè no hi havia fills.
0: Clar, tenien temps per dedicar-se
1: sí,
0: a una altra,
1: exacte,
0: no hi havia conflictes.
1: Mono,
0: clar, és que quan tens fills és com una empresa.
1: Exacte.
0: Has de gestionar una empresa després,
1: sí,
0: i arriben
1: sí,
0: els problemes.
1: Una empresa o una partida de Tekken 4.
0: Total.
1: També. Bé, la cosa és que va començar sent periodista esportiva, ¿vale? O sigui, va com reemplaçar son pare, i malgrat tenir l'acreditació, la seva presència en el camp era rebuda amb bastant hostilitat. Ara tu explicaves això, la Gemma explicava lo del camp de futbol, però és que ella la veien allà i va haver una vegada un àrbitre que va parar el partit i va dir, aquí no pot haver una tia fent fotos.
0: En sèrio, eh?
1: T'ho juro, molt fort. Bé, sí, i estic, bueno, la gent de les grades, li diuen de tot, ¿vale? I clar, ja tenia acreditació, clar, també. Bé, quan penses aquestes coses, te n'adones que poques coses han cremat al món.
0: Home, i tant.
1: Hem estat molt poc enfadades, hem però que lo, per lo que tocava.
0: Massa bones
1: al
0: lotes.
1: Encara estem a temps.
0: Sí, sí.
1: Encara estem a temps.
0: Sí, sí. Bueno, jo n'estic convençuda que a part de sa roda o des pneumàtic aquest que tenia en marxa, la gent va haver viscut més d'un moment tens, tensito, en entorns, sobretot masculins, no? Yeah. Que és que és inevitable, clar, clar.
1: Sobretot el futbol, eh?
2: Hi ha altres deports que no, però el futbol sí. En la Joana Viernes li xiulaven. Fuera, clar, fuera.
1: Sí, que... fuera, sí, sí.
2: S'ha de dir que jo faig regional i ella feia primera divisió.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Però bueno, unes fotos... Sí, sí.
2: Però els ambients de futbol... Els ambients de futbol.
0: Ja. Clar, clar.
1: D'homos.
0: Homos.
1: Homos, sí. Bueno, ara hi ha dones, també, però bueno.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, això, juntament amb el seu pare, a més... Va retractar un dels drames més terribles que va patir Terrassa el 1962, que va haver unes inundacions, sí, sí, i ells van sortir allà, càmera en mano, i van fer, bueno, un fotimer de fotos.
0: Ella i son pare, eh?
1: Ella i son pare, vale. Sí. I això va quedar com per la història, saps? Un poc.
0: L'arxiu fotogràfic de Terrassa deu estar...
1: Clar, clar, clar, clar. Però bueno, amb el temps ella decideix anar-se a Barcelona, perquè Terrassa se li queda un poquet petita... Mm. I a partir d'aquí, pues, bueno, una carrera estratosfèrica.
0: Vale. Saps? No hagas, o sigui... mucho spoiler, eh?
1: Bueno.
0: És broma.
1: Ho has de tot, què coño? Bueno, això comença... Ella va amb una... La contracta per fer un reportatge fotogràfic per cobrir una gala patrocinada per el diari Pueblo, que era un diari un poco de dretes.
0: De dretes,
1: bastant,
0: no?
1: De dretes, en realitat. Però sí, que sortia a la tarda. O sigui, no era un, no era un diari desmatí. Era aquesta època que encara sortien diaris a la tarda.
0: Vale, que xerram dels anys 60 o així. O...
1: Sí, exacte, a principis dels anys 60.
0: Ostres! Doncs
1: pues ells feien una... feien una gala que es deia La Cenicienta de Pueblo.
0: Ai, no.
1: Total. Un concurs que consistia a buscar noies de poble per fer les princeses per un dia.
0: Hòstia, tio. Molt de províncies.
1: Molt.
0: Molt bèstia.
1: Pues la guanyadora assistia a una superfiesta i li tocava ballar amb alguna persona noble. I llavors, l'any que li va tocar a ella fer fotos, estava allà l'Alfonso de Borbón ballant amb la princesa per un dia. Bé. El director de diario
0: va
1: quedar...
0: És com la Cenicienta, no?
1: Total.
0: És com un conte...
1: Clar,
0: és
1: bueno.
0: És un malson, en realitat.
1: Bueno, molt d'aquella època, no? Les ties només es podien casar.
0: Clar, clar.
1: I si trobaven un de pasta, encara millor.
0: Clar, clar.
1: No? Bé, pues el director del diari se queda tan impressionat que li ofereix un treball a Madrid.
0: Que guai.
1: I cap allà que se'n va.
0: Que
1: ella,
0: guai.
1: No? Durant molts anys va ser l'única dona... a la redacció del diari.
0: Clar, clar.
1: Però bueno, era un diari que era bastant...
0: O es deia Pueblo, el diari, eh?
1: Es deia Pueblo, el diari, però tot i que es deia Pueblo, era un poc patxa.
0: Pueblo de la capital.
1: Pueblo de Madrid.
0: Ja, ja, ja.
1: Igual. Bueno, aquí, esto no lo escucha de Madrid, igual, da igual. Estoy lanzada, ¿eh? Porque claro, acabo los exámenes, ¿sabes? Se me va la olla un montón.
0: Hasta todo...
1: pues això, el seu portfolio se comença a omplir d'imatges, bueno, de tota Espanya, de
0: que
1: coses
0: guai.
1: De les més variades. Se va fer com mitja amiga de la duquesa d'Alba, té moltes fotos que li van
0: guai.
1: A fer, actors, estrelles de Hollywood, balladors, cantants, bueno, de tot, saps?
0: I de tot això ens xerra, no és documental.
1: De tot això xerra, i a més se veuen les fotos, i bueno, surt en Serrat, perquè també se va fer col·lega de Serrat, i ella va anar als Estats Units i el va retractar en l'exili. Saps?
0: Ostres!
1: Va acompanyar a la Maciel a comprar-se
0: el vestit
1: amb el que va guanyar Eurovisió.
0: M'encanta! Vull veure aquest documental.
1: Bueno, flipes. No, és que vas a flipar. És increïble. Després,
0: clar, clar.
1: Bueno, és col·lega d'en Dalí, també. Hi ha un moment que en Dalí li demanen...
0: Dalí mal.
1: Ja, però... Dalí mal, però bueno... Però era graciosa, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Un poc xistós.
0: Devia ser com a mínim surrealista.
1: Molt graciosa que li va demanar com un nombre de... Li diu... m'has de dir quin guanyarà la loteria. I li fa una foto amb un cartell i resulta que ell escull un nombre que està per damunt el darrer nombre de la loteria i ha de tornar, saps? Acerca un altre nombre i lo tacha i posa un altre i lo firma i li dice, esto no se lo des a nadie, eh? Esto això te lo quedas tú, eh? Que això val molta pasta. Ell sabia molt bé que la seva firma allà on... Saps?
0: Clar.
1: Bé, a partir d'aquí, mil anècdotes. Bueno, una vegada que van muntar tot un show, va arribar en Roman Polanski a Espanya i per poder aconseguir fotos se van fer passar ella i una altra per marit i dona. Li van dir que tenien una barca de no sé què, el van portar per allà, se'l van dur a casa seva, però tot muntat, o sigui, eren tots extras. Ells dos se feien passar...
0: Per poder fer fotos
1: en Roman Polanski. Després en van a Hollywood... I quan va veure en Clint Eastwood i se va quedar petrificada i ell li va dir ven, acércate i ell va dir me estoy mirando encima i se va apropar i li va fer un petó, va besar, imagínate en aquella època ese Clint Eastwood,
0: ja.
1: Per favor,
0: que guai.
1: Bé, i després una cosa molt important que va fer és que se va fer amiga d'en Rafael i li va fer totes les fotos dels discos de les portades.
0: Que guai.
1: Sí, va ser com la seva fotògrafa particular.
0: Que guai.
1: Sí, va ser molt fort.
0: Quina crac.
1: Una crac, total. Després van a veure els hippies que venien a Eivissa.
0: Vale.
1: I a fer fotos dels hippies en cul.
0: Amb el cul en l'aire.
1: En pèl.
0: I va dir, jo amb aquest aquí.
1: Sí, bueno, va haver un moment que la fotografia se va començar a transformar en una cosa com molt de... Bueno, van aparèixer aquesta figura del paparazzi.
0: Vale.
1: I ja eren com altre tipus de reportatge. Mm. Llavors ella va decidir que ho deixava tot, que ja no volia fer fotografia, va estar 25 anys i pum, se'n va anar. I com que ja havia estat a Eivissa, se'n va anar a Eivissa... I a ella li agrada molt cuinar. Primer van allà que feia dinars per als seus col·legues i tal. Imagina't, coneixia tothom. Allà, com es diu aquesta que fumava puros? La
2: Maria Sampere.
1: No, la...
0: Maria Sampere, sí.
2: No,
1: aquesta que era...
2: La Sara Montiel.
1: La Sara Montiel. Pues se va fumar el primer puro que se va.
0: Mapis.
1: Per exemple.
0: Saps? Sí, na Sara a casa d'Anna Joana, eh?
1: Allà a Eivissa. Estaven amb una altra i estaven allà fent com una
0: sobremesa.
1: Sí, sí. I va dir, a que me fumo un puro? A que no? A que sí? A que no? I per primera vegada se me fumo un puro allà, a partir d'allà s'han enganxat puros.
0: No va deixar de fumar puros.
1: Però bueno, se va fer... O sigui, primer va ser com una cosa així, com que convidava tots els seus col·legues i tal, i després va acabar fent un restaurant que va estar 25 anys, lo va petar, o sigui,
0: clar,
1: va fer coses
0: sí.
1: Molt guai, es veu que era molt bona cuinera.
0: Bueno, però... A més, coneguent totes aquestes celebrities, devia ser fantàstic,
1: bueno,
0: saps?
1: Tothom... Vas a Eivissa? Ves a Can Joana.
0: Clar.
1: Ara ja no se pot anar
0: clar,
1: a Eivissa.
0: No.
1: Duermes en un balcó, si vas. Bé, doncs pues això, la cosa és que després va acabar això, va estar 25 anys allà, va tancar el restaurant aquest i se'n va anar a viure a un poblet de Catalunya perdut,
0: vale.
1: I ja està, i se va perdre la seva vida, se va perdre en no res,
0: no?
1: Sí. Fins que un periodista va cercar, buscava fotos de l'arribada aquesta el 1962 i redescobreix la seva obra.
0: Mm.
1: Llavors ja té com una redescoberta pràcticament al final de la seva vida, perquè es va ser el 2016 que van fer com una retrospectiva de tota la seva obra a Terrassa i de repent, bueno, és com, li donen la Creu de Sant Jordi, de repent...
0: Premi Nacional de Cultura...
1: Sí, o sigui, per tot, una dona que ja estava anant més...
0: Ai, però bueno, que bé que ho va poder viure.
1: Molt fort. A més que tenia una malaltia.
0: Val.
1: Que perdia visió.
0: Oh, justament.
1: Molt fort. I se va com retrobar amb la fotografia els darrers anys. Bueno, una cosa, acabes plorant molt. Us anticipo, ja sé que jo sempre dic que plor, però en aquest cas us ho juro que plorareu tots.
0: Que bé. Gavi, m'encanta que hagis dit aquesta recomanació. Molt adient.
1: Molt.
0: Amb el programa d'avui.
1: Sí?
0: Super, super.
1: I m'ha salit de carambola.
0: Impossible fer-ho millor. I res, haurem de fer un documental d'Anna Gemma, també.
1: I no?
0: Ara pues se m'ha acudit. Sí. Un documental sobre aquest doble relat, aquest doble text d'explicar-me ses fotografies.
1: Bé, jo no voldria, ja sé que he parlat molt ara i hem d'acabar,
0: no,
1: però no vull marxar sense recuperar la idea aquesta d'estiu calent.
0: Sí, per favor.
1: I no estic parlant de sexe. Aquesta alçada de la meva vida, no. O sí, a vegades. bien. Sinó que des de final de maig estan tenint lloc moltes mobilitzacions per la problemàtica de la vivenda en moltes ciutats d'Espanya.
0: I estem fartes.
1: I estem fartes. I el 21 de juny, primer toca, bueno, no, després toca Palma. Però abans, concretament el dia 13, a les 19:30, segur que la Gemma estarà allà fent fotos, a la plaça de la Biosfera hi haurà una concentració convocada per Via Menorca amb el lema Estem fartes.
0: Estem molt fartes.
1: Estem molt fartes.
0: Exacte.
1: Amb la qual es pretén visibilitzar, com tots sabem, per si algú encara no se n'ha adonat, que aquí hi ha molta gent i que tenim molt de problemes vinculats a un model econòmic que no aplica cap tipus de restricció al turisme. Crisis de la vivenda.
0: Crisis de l'habitatge, però també crisis en la precarietat laboral. Tenim massa cotxos, o sigui, no hi cabem. I crisi d'aigua.
1: Exacte.
0: No podem assumir tantes piscines, no podem assumir tant de rentats de barco gratuïts, diaris, per aquests hiperrics que venen ara a Menorca. No.
1: I jo personalment te dic una cosa, que jo ara tinc un trosset de terra i m'he de dutxar cada dia, ¿vale? Si no fos per això, tal vegada no participo, però m'he de dutxar cada dia. Si estic per tenir aigua.
0: Home, és que només faltaria que no mos poguéssim dutxar a canvi de que els altres reguin els seus jardins totalment innecessaris en una illa com Menorca, no? Per tenir el seu jardí verd i polit durant tot l'estiu.
1: Pobles gentrificats.
0: Estem fartes. I volem que totes i tots vingueu també dissabte, dia 13, a les 7:30, a la plaça Biosfera.
1: Exacte.
0: Davant del Consell Insular de Allà Menorca. Allà no vemo. A fer el renou. Que haguem de fer. Exacte, renou. Molta renou. Bé, i ja està, no?
1: Hem arribat al final.
0: Hem arribat al final. Vos convocam... Crec que no farem vacances. El juliol mos trobarem un altre programa, així, no?
1: Sí.
0: Ja veurem el que fem. No ho sabem encara.
1: Però... Bueno, jo estic pensant en la macareta. Perfecte. Avui se m'anirà un poc a la olla.
0: Molt bé. De moment vos deixam avui amb uns bailoteos amb ses incombustibles i insuperables fieres de les Balkan Paradise Orchestra, que vam poder veure el passat pícnic Vega Jazz, que va servir de comiat en el Menorca Jazz Festival. Una passada. Gràcies, Gemma, de nou.
1: Gràcies
0: Arizons i Arizones. Vos estimem molt i vos enviem tota la calor que tenim.

Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somu com

0: Quan veu aquella arranxada, diu, tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafà un garrot i els va matar tots. Manco un, que sense que ella se n'entemés, s'amagà davall sa pastera.
1: Bono!
0: Va dir ella quan els tingué tots morts.
1: Ja l'he feta! Sols no som pensada a deixar-ne un per guardar el cirerer.
2: Ja som aquí!
0: Va cridar el ciuronet, que estava arrufat davall sa pastera.
2: Ala, Irovina, jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar el cirerer.
0: Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall el cirerer.

0: prest i va compareixer estrany, que em va dir:
1: Xiulet, donem una cirereta.
2: No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però es drac no es cansava de demanar-n'hi.
1: Xiuronet, donam una cirereta.
2: No puc,
0: deia ell,
2: perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però tanta tronya li va arribar a fer es drac que per fi el xiuronet n'hi va donar una de cirera. I mentre li donava, el drac, l'agafà per sa mà, el va ficar dins el sac i partí cap a casa seva. Pel camí, el xiuronet deia:
2: Drac, haguera't mat, drac, haguera't mat, drac, haguera't mat.
0: I com va ser en fora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però, el temps que hi era, surt el xiuronet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
1: Ai, xiuronet, que has tornat de fer juguet.
0: Arriba a casa seva i diu a sa dona:
1: Que tens sa caldera preparada per bullir, oh, xiuronet.
2: És clar que sí,
0: va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols que sortien tots rebents van escardar sa caldera.
1: L'he d'anar a cercar i l'he de matar,
0: deia ell. Se'n va i el trobà que s'havia enfilat dalt sa teulada. I com l'afinà, va dir:
1: Xiuronet, com és muntadet!
2: S'han fet un munt de plats i plats i s'han pujat damunt.
0: El drac comença a fer un munt de plats i plats, prova de pujar-hi i quan va ser bon dalt, cau i es romp un braç.

0: Ó Sigrunet, com és muntadet!
1: Li torna a dir...
2: S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt!
1: Va respondre el Sigrunet. El drac fa un bon munt d'olles i olles i puja i quan va ser bon i dalt cau i es romp l'altre braç.
0: Ah! Sigrunet! Em vols dir com ets muntadet?
2: S'han fet un munt de tians i tians i tians i m'hi som enfilat.
1: El drac ho prova i quan és bon i dalt cau i es romp una cama.
0: Oh, Sigrunet!

0: molte scudellas, i scudellas, i scudellas, i mi som enfilat.
1: Oh! Estrac fa un munt d'escudelles i puja i... cau i es romp l'altra cama.
2: Ah! Ziolonet! Com vols dir com ets muntadet? Ah! Ah!
1: Li torna a preguntar.
0: Ai, som fet un munt de ribells i ribells i ribells!
1: Es drac prova de fer esbunt de nivells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt va caure i es va rompre el cap i quedà mort. I el ciuronet va de baixar de la teulada i la rondalla està acabada. Darrere sa porta hi ha un fus. Acabat.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb bona cap. Bueno, cada no, any van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsic,
0: també,
1: no hi
0: ha, sí, sí, sí,
1: i en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Toni Jordi, que no sé
1: no,
0: qui és. Que no sé qui és.
1: Va, però... que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat per dos ciutadellencs. I després se'n va en Toni... Se'n va en Toni... En Dobles també va tocar un poc en Noltro.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana
1: bateria,
0: també, sí, sí, sí. sí
1: poc
0: sí.
1: temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat... ha tocat en de so, aquest masqui, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que va...
0: En Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, bona.
1: En Loren i en...
0: Ja és més...
1: Més cap aquí. Sí. En Loren i en... I en Popi.
0: Sí.
1: Van venir després de Nadé, Bona Carter i Som Museu.
0: Nadé, Bona Carter. Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que me'n xerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre ho barata una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: us diu que es retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb el Berlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
2: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·lor per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
1: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
2: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
0: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte, en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: la pulmó i que m'ho senti tot el món. I que m'ho senti ben fort tot el món.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries. Avui tinc sabut un poc així i aixà, però he de gravar podcast perquè us agrada molt el podcast aquest que ens hem inventat a Radio Far. Hi ha gent que m'atura pel carrer i tot i em diu que li agrada molt això i per tant vos estic super agraït i res, vos animo una altra vegada que proposeu temes perquè jo comenti si trobeu que qualque cosa història interessant amagada dins una cançó, pues la trobarem i la posarem en aquest podcast i de nou, que vos agrades molt els comentaris, les escoltes i tot el que m'anau fent arribar amb aquest podcast. I res, avui tenim un parell de cançons bastant guais per desgranar, però com sempre ja sabeu que aquest títol me'l va inspirar una cita d'en Tom Waits, del meu conco de Pomona, Califòrnia, i per tant pues, a vegades vos toca escoltar una mica de Tom Waits perquè no. Avui vull que posem un tema del seu disco Frank's Wild Years, un tema que es diu Innocent When You Dream.

I doncs, ja us hem delgat un pot a Tom Waits, perquè se puede, Tron, com diria aquell. I res, anem a començar a escoltar música, anem a escoltar un parell de cançons avui, una cançó en alemany i altres en anglès, i ens atrevirem totes dues en es català. La primera és una cançó d'un grup alemany que es diu Nena, un hitazo dels anys 80, del seu disco del 1983, un tema que es diu 99 Love Balloons, 99 Red Balloons, no sé ni dir 99 en alemany, així anem, però vos poso la cançó i segur que us sona.

coneixeu aquest tema, no? Aquest, aquest grubazo vuitantero que té aquest hit de ràdios de Remember, d'aquestes que diuen, i una cançó, per això, un tema del 1983, inspirat el seu el guitarrista Carlo Carques, d'aquest grup Nena, estava veient The Rolling Stones el 1982, supos que s'agiria d'Estatuius, la mateixa que va passar per l'estadi de Saldati de Madrid, aquell mític concert a Espanya d'aquella època, a Madrid, i res, en aquest concert pues, un moment donat que amollen molt de globus i ell se li va encendre una bombilla sobretot aquests balons, aquests que s'anaven al cel. Ell estava a Berlín Occidental i va pensar, hòstia, que deuen pensar, potser arriben fins a l'altra banda del mur de Berlín, aquella cosa que hi havia, aquella cosa tan vuitantera també, el mur de Berlín, que quan va caure pues, han començat també els anys 90 en geopolítica i res, va pensar, ostres, si aquests globus arriben fins a l'altra banda, si gent que deu pensar que està passant, i es va inventar aquesta cançó, aquesta lletra, que si voleu pues, desgranar-me una mica, tornava per el tema des del principi, i us vaig traduint perquè veu un poc de que vas una espècie de paranoia d'una època molt paranoica, la Guerra Freda, i anem a xerrar un poc de geopolítica avui en el podcast.

Tens un poc de temps, però jo, llavors es cantaré una cançó per tu. Sobre 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. Ja repeteix exactament les mateixes línies de lletra.

No, bueno, ja té aquí. 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. Es van pensar que eren ovnis de l'espai, per tant, un general va enviar un esquadró darrere, un esquadró, per fer sonar l'alarma si que fos escàs. I l'únic que hi havia en l'horitzó eren 99 globus. No? Està pensant, ostres, si aquests globus arriben al radar de cert general un poc paranoic, pues, potser es pot liar. Anem a seguir.

99 avions de reacció, cada un era un gran guerrer. Se pensaven que era el Capitán Kirk, el Capitán Kirk de Star Trek, una referència un poc viejuna. I el que hi havia era un gran espectacle de focs artificials. Els veïns no van entendre això, se van sentir encesos, se'n sentien emprenyats, i per això dispararen a l'horitzó a 99 globus, no? Aquests 99 globus que han amullat. Que han amullat en Mick Jagger. Quan començava Satisfaction, doncs han liat la Tercera Guerra Mundial, quasi, vull dir que una cançó molt paranoica que contrasta amb el seu to tan bon rotllista vuitantero. Anem a tornar amb el grup aquest tan guai, que m'agrada molt aquesta cançó.

He volgut deixar la cançó que soni pel fins al final i ara us traduir les dues darreres estrofes que són quan la cosa es posa sèria demà. 99 ministres de guerra, mistos i bidons, no? Com juntar mistos i bidons de medicina, cuidao. Pensaven que eren persones intel·ligents i van ensumar una gran caceria, una gran batalla. Van cridar a guerra i van voler poder. I home, qui hagués pogut pensar que hagués arribat a això per 99 globus, no? En plan, han vist la situació i els senyors de la guerra, com d'en Bob Dylan, pues diuen, no, han de pitjar el botó vermell i han de començar a tirar missils uns als altres. Culpa de que els 99 globus vermells, pues se lia forta la Tercera Guerra Mundial. I al final aquesta estrofa que cantava la cantant... ja més calmadeta, finalitzant aquesta història, diu, 99 anys de guerra, no hi ha lloc per guanyadors, ja no hi ha ministres de guerra, ni tampoc avions de reacció. Jo faig les meves rondes, i veig un món en ruïnes, he trobat un globus, i he pensat en tu i l'he deixat volar. Vull dir que directament vos han carregat el món i és un futur... post-apocalíptic, a l'Human Max, i aquesta pobra lota pues, està fent la seva ronda, no? Intentant cercar que cercaven a Mad Max aigua o aliments o coses així, pues, es troba un globo i se'n recorda de com va començar tot aquest desastre nuclear. Allà veig una cançó molt dels 80, molt de la Guerra Freda, i una cançó pues, que té les dues versions, no? La versió en alemany, l'original, i després l'any següent va sortir aquesta 99 Red Balloons, una adaptació en anglès, que curiosament pues, no va tenir tant d'èxit a nivell internacional com sa Alemanya. Vull dir que una cançó molt dels 80, una cançó amb un sentit bastant amagat, i res, anem a passar a la següent, així directament, anem a escoltar un pot de Kiss, que sempre també va bé.

Sharam, òbviament, de Detroit Rock City, una cançó mítica dins el repertori de Kiss, una cançó que obria el seu àlbum, que no me'n recordo el nom, Destroyer, de 1976, el Confidencien Ves Dinàstic, que també comença en D, el seu disc Destroyer de 1976, el disc just després de llançar el seu directe a Live, amb els que es van posant el mapa, i per aquest Destroyer pues, va agafar el productor que havia produït discos del Durri, de Alice Cooper, que tampoc me'n recordes, no? Bob Ezrin, ostres, com estic avui cap vespre. Bob Ezrin, i després, que després produiria també discos com els de Wall, de Pink Floyd i altres més. Un discàs, jo crec que és el meu preferit de Kiss, que s'obre amb aquesta mítica Detroit Rock City, que si heu vist... Si heu vist Kiss en directe, pues, l'heu sentit, perquè no falla mai en directe aquesta cançó. De fet, va donar nom en aquella tremenda, dolenta que era, pel·li que van fer Kiss quan estaven rejuntats amb el maquillatge. Una pel·li de 1999, una pel·li simpàtica, però que no té gaire gràcia, sobre quatre xavals que volen anar a veure Kiss i bueno, passen totes una sèrie de desventures. Però bueno, Detroit Rock City conta una història un poc fosca amb una música com molt rockera, molt rockera d'estadi, molt rockera de puño en alto i corretjar l'estribillo, que l'estribillo no té res a veure amb la història que conten les estrofes, i res, anem a tornar a partir. Si escoltem sense versió, ja tinc la versió de single aquí, si escoltem sense versió de l'àlbum, s'obre amb una arrencada de cotxe, uns efectes de so, un xaval que arrenca el cotxe i fica una cinta o un quatre pistes d'aquell temps de Kiss. Després de posar un poc la ràdio, els temes, després, com si sents el clic-clic aquest i comences la cançó. Tot dona un poc una pista d'acabar la cançó, però anem a escoltar de dalt aquest Detroit Rock City.

Me sent molt dens un dissabte, aquest dissabte vespre. Són les 9 en punt i la ràdio és l'única llum. Escolta la meva cançó i aquesta cançó m'ajuda, m'estira. Ve fort i me diu el que he de fer. I el que he de fer és, i aquí s'estribilla, no? Aquest get up, aquest, m'he de xicar i tothom ha de moure els peus, m'he de tornar a xicar, perquè aquest get down pues, també significa pues, anar a ballar, i tothom ha deixat seu asiento, no? En plan un estribillo perquè la gent a l'estadi pues, estigui allà a tope, s'aixequin de l'asiento i ballin amb Kiss, i el següent que dirà, pues, el que has de fer és perdre el cap, que tothom torna tan pel loco a Detroit Rock City, la ciutat del rock and roll de Detroit.

S'està fent tard i jo ja no puc esperar. Són les 10 del vespre i sé que m'he de llançar a la carretera. Primer bec i després fum. Malamente. Encenc el cotxe i intentaré arribar en el show de mitjanit i ja veus cap on va la cosa, no? Tornem a escoltar l'estribillo.

Me moc ràpidament, vaig a 95 milles per hora, no són quilòmetres per hora, perquè allà són milles per hora, i 95 milles per hora ho he posat a Google i són 152 quilòmetres per hora, vull dir que va bastant escapat, col·lega. High top speed, vaig a tota velocitat, però encara vaig massa lento. Me sent molt bé, me sent molt viu. Escolta la meva cançó a la ràdio i diu, i ara tornarem a escoltar l'estribillo.

Però què tenim? La darrera estrofa i diu... Les 12 en punt, he de rock'n'rollejar. Estic arribant tard. Hi ha un camión just davant i els llums m'estan mirant en els ulls. Vull dir que ve de frente i ve ràpid. Oh, Déu meu, no hi ha temps de girar. He de riure perquè sé que moriré. I per què? Vull dir que per arribar tard en aquest concert, pobre, pues acabarà mort amb un accident de tràfic, cosa que no és gaire guai. A més, estiu hi ha begut, anava massa ràpid, vull dir que mal rotllo. Aquest Detroit Rock City... des que, bueno, pues ara coneixeu una mica més d'acabar sa lletra, i si voleu, pues vos poso una versió en directe, una versió en directe de 1996, en el seu mític concert a Donington, la cançó que tancava el set principal antes de fer Bisc Rock and Roll All Night, i res, Kiss, sempre bon rotllo, però amb un costat fos, ja veus. Res, jo sou en Pedro, us estimo en locura, m'he recordat que he dit mil vegades estribillo avui i el que havia de dir era tornada, abans si els propers podcasts ho aconsegueix dir bé, perquè a vegades se m'oblida, és el xerrego que tu tens, que a vegades surt, i res, Detroit Rock City, vámonos.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i a la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom al dictat, si ja no hi ha qui posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
3: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de fer-lo per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
2: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
3: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
0: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: paraula sona?
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdona a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins al dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Seguiu fent, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, clar, no, any, van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte,
1: ja el Salsic,
0: també,
1: no hi ha,
0: sí.
1: I Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és.
1: Però... Antoni Jordi va durar no molts anys, però uns quants d'anys,
0: sí,
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni... En Dobles també va tocar un poc en Noltros.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí.
1: Poc temps, però ha tocat en Noltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en Dassó, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
0: En Loren
1: en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Deborah Carter i Sol Museu.
0: De Deborah Carter, hòstia, ara m'has desbloquejat un record, no me'n recordava d'aquesta tia, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí, etapes, no?
0: Sí. Bueno, ja m'ho contava després de Deborah Carter. Jo vull que me'n xerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i es concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, per el concepte nostre operat una mica quan Antoni Moll
0: sí,
1: us diu que retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, en Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Avui dia sabem com es fa tot, excepte viure. Benvingudes i benvinguts, hola a tothom. A finals d'octubre, principis de novembre, et celebra es Menorca Docfest, festival de fotografia i cinema documental de Menorca, que recoman fervorosament. Idò, enguany es va projectar una pel·li documental, Cold Lands, Terres Fredes, d'Iratxe Fresneda. Una pel·li que vaig trobar estranya, fins i tot per jo, perquè no sabia molt bé cap a on em volia conduir. Però bueno, la pel·li és una reflexió sobre com veiem el món, sobre la manera d'enregistrar-lo, què enregistram i sobretot què no enregistram, què és el que queda fora de l'enquadrament, què és un poc el que passa amb el fragment. Continuem ratllant de novel·les fragmentàries amb aquesta cita inicial de Jean-Paul Sartre, qui obre una altra vegada el programa. Rellam avui de Llanxa Ràpida, de Renata Adler. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Llanxa.

0: I comencem amb aquest Road to Nowhere de Talking Heads per endinsar-nos en un camí que no condueix enlloc. Perquè Llanxa Ràpida és una novel·la on ni et suspens, ni les preguntes que han de sustentar la història, ni la trama, estan gaire definides. La seva trama és com clavar-te la pua d'un bogamarí que te fa centrar en el dolor. Un dolor que no te deixa percebre el que t'envolta amb claretat, com si estiguessis anestesiat. Estem anestesiats? Mentre llegeixes novel·la, intueixes que hi ha una protagonista, identifica't la seva professió, que existeix en el món, però que la vida no és el que s'esperava. Ets la vida el que ens esperam? Si decideixes llegir la novel·la, tindràs la sensació d'haver naufragat i enmig de la mà no tindràs ni un taüt on poder abre un arter.
1: Rise! The birds! The birds!

No sé si amb aquest començament hem provocat gaire sabonera en els morros, però em sap greu. La novel·la és així, no l'he escrita jo. Tot i així, sabem que la narradora és una jove periodista amb aquest tipus de mirada, capaç de captar el moviment de les ales d'una mosca, com els personatges de Bola de Drac. Una protagonista amb uns objectius no gaire definits, incapaç d'establir el més mínim vincle romàntic o plantejar una pregunta directa, un poc com passa a jo. Incapaç fins i tot de recollir el diari del matí sense trobar-hi un dilema moral, però que aconsegueix posar l'objectiu de la càmera fotogràfica en les subtileses de la vida. I és aquí on resideix la grandesa d'aquesta novel·la. Ens trobem en Nova York dels anys 70, en ple paroxisme anti-Vietnam i del cas Watergate. El somni llibertari i hippie és una mentida. Ho tornaré a repetir, és una mentida. I d'aquestes cendres, què en pot sortir sinó desorientació i vertigen de baldufa? Una confusió i mareig d'una societat que no sols es converteixen en el rerefons de la novel·la, sinó que també modelen la narració.

0: La vida és una sinfonia agradolça, diuen The Verve, grup catalogat com The One Hit Wonder, és a dir, que només tenen aquesta cançó bona, com en James Blunt, com m'agrada recordar les meves nebodes.
1: Oftentimes I thought New York City was finished. We were losing the war on drugs. We were losing in the business community. We were losing the people that sparked the arts in the city.
0: People working on Wall Street had no idea. Llanxa ràpida és un conjunt d'aforismes o articles narrats de manera accelerada, nerviosa, i connectant amb com es faria jo de l'anterior programa, de línies discontínues. A la novel·la trobam llistes, fragments, vinyetes de vida, diàlegs sense sentit, reflexions, anècdotes, paràgrafs elèctrics, llums intermitents que esdevenen collage del nostre pensament. Una peça musical per temps convulsos, dissonant i incòmode, quasi com escoltar un DJ que punxa la més precisa i dolorosa veritat.

Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement explica-mos què és el que estàs llegint, perquè no basta només un podcast per tanta literatura. I bé, aquesta setmana no hi ha participació, no hi ha tanta literatura. És una llàstima. Però no mos donarem per vençuts des de Biblioteca Freak. Vos animam a participar perquè és molt polit ratllar, compartir els llibres que mos apassionen, perquè aquesta passió, en ser compartida, s'encomana, s'aferra com un aroma de mil i unes nits, un aroma que fa que vulguem anar a trobar-lo. Com anar a trobar un amor. I com espero que passi amb aquest podcast, el manco un poquet. I res, posant punt i final al programa d'avui, i ho fèiem amb aquesta reflexió d'Albert Camus, o Camus, no sé exactament com es pronuncia. La veritat és que tot el món està avorrit i es dedica a cultivar hàbits. Com tota reflexió s'haurà de pensar. De moment, del que podem estar segurs és que nosaltres no estem avorrits de llegir i ho farem fins al nostre darrer alè. Amb qualque cosa hem d'omplir l'avorriment. Fes un poc d'esport, just un poquet, perquè no fa falta entrenar per una marató. I provau de dormir 8 hores, que és la definició d'un dia perfecte. Així que vos desitgem que tingueu un dia perfecte i deim adeu amb aquest Perfect Day de Lou Reed. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

jo vaig mirant tenir volats. El món sempre gira, però en canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, són com un trastorn.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ella en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal i com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de Carrelat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.